0: Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits

agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

散发。

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 97.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, a afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir a aquesta hora, també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida i, atenció, el diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
0: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
1: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
0: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
3: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap eficaç sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
3: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
3: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
3: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
3: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
3: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu

0: el que ja ha fet durant la temporada.
1: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
0: L'entrenador Arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit, i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
2: El Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
3: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
2: L'Igualada juga avui contra el Liceo, el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de dues victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
0: L'Igualada està obligat a guanyar els dos partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el cinquè partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la sisena.
4: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
5: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat en l'important que és el partit, que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
0: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hockey Club no arribava a la final de l'Hockey Lliga.
2: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, al món educatiu, més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
5: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
5: Sí.
6: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No, no deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
7: Los presupuestos los vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
8: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. 3 habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, 2 de les 3 famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
9: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver-hi una solució alternativa.
10: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
1: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia de 7 a 12 del matí per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
11: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
12: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
11: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
12: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
11: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
1: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
13: I tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
1: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
13: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
1: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
13: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser lògicament Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor i d'una forma molt intensa.
1: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
13: Completament.
1: Vinga, sí, fins que després, vagi que vagi molt bé. Adéu, adéu.
13: Adéu.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels 3 regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Lluís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
14: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels saturans, que aquí també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
15: Entenc, doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: Avui comença a Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran tres etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les set ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. Música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryke and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
16: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
17: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
16: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8 i 3, és hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, a l'ús de la Trinitat sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 km de circulació molt lenta. Això fa que tota les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes. La situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
3: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a finals d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les quatre gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolellat. Aquesta tarda, quatre núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya al cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
7: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
6: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
3: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No, no deseo prestar declaración.
3: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
3: Què implica aquest gir de guió, que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum, què et sembla?
11: Esperem que no, esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes de, per part d'Israel, que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid, no? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat, i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord, doncs, és un element, doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
3: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses, o si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
11: Sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord, en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no?, com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç, no? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida, i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex amb la... No deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer l'assignatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
3: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
12: Bon dia, Elena. Si aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
13: Bon dia.
12: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
13: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors ens unim, perquè com has comentat som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal però que es dona en conveni amb diferents administracions i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara alcem la veu perquè la reivindicació són comunes, són compartides i ja no podem més.
12: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyador i Casagemes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
13: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
12: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
13: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals, i demanem sobretot més mans, necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
12: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
3: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Minuts i arribarem a 9:15, cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
14: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar. Però bé, avui hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però l'APRO cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
3: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga després

0: Jugat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de Lella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
1: Entenc, pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
2: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final del nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
3: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant, però a les següents proves ens hem equivocat.
4: Intens, hi ha hagut moments de tot.
5: No ens hagués agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
2: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
6: La de la paraula i les tres definicions eren paraules que no havíem escoltat.
7: Sempre costa més el lletreig i el nivell 3, doncs, és un nivell difícil.
2: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
8: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes, perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estava en un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
2: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació, en moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
5: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
6: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu, on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
5: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
6: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. Llavors és un dia molt especial perquè farem també un tancament de festa major, la festa major també de l'escola i de una arribada de Sant Pere, i aquí traurem tot el seguici i farem doncs honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
5: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
6: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns de Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
5: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses. I avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
7: Bon dia.
5: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia, que ja és especial per vosaltres?
7: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut. I estic molt orgullosa de tota la classe, perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
5: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
7: Sí, estic una mica nerviosa, però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
5: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
7: Moltes gràcies.
5: I companys, ja ho veieu aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on faran entrega d'aquest gegantó Mogli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
8: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
8: Sí.
9: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
10: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
11: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total n'hi ha 7 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs després del darrer episodi de sequera aguditzat als anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
12: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint el rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
13: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
14: A mi em sembla bé perquè sortia de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
15: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
16: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
12: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
17: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Clay quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Pro Vítola va obtenir la millor valoració i Clyburn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
18: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest recte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
17: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
19: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
19: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
20: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
19: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no? Aquí a la prèvia, què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
20: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des de que comenci el partit, sinó molt abans, des de que surtin de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà fins a l'arribada aquí a l'estadi. Ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
19: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no ho vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
20: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
19: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
20: Correcte, això mateix.
19: Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
19: Bé, companys, ja ho heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
17: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada Helena ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
1: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
17: I tant.
1: Val, Cristina, bon cap de setmana, que vagi bé.
17: Igualment, que vagi bé.
1: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema. I ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
21: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
22: Jo ho vaig notar com electricitat.
23: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
21: Aquestes mosques, quin fastig, no? Aquestes mosques fastigoses.
24: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
25: ¿Qué estás haciendo?
26: Soy yo, Joel, tu hijo.
23: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
3: Pensé que tu moriries antes.
4: Forky, acceptes la cara amb...
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
11: 90.7 FM.

0: Són les 9. Un so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: supera 50.000 habitants no podia continuar afrontant els estius amb una sola piscina municipal. La crisi del club patibí, que va desembocar en un concurs de creditors i el tancament de les instal·lacions, ha acabat representant, paradoxalment, una oportunitat per a la ciutat. La recuperació de la piscina exterior del patibí com a equipament municipal permet ampliar una oferta que havia quedat clarament insuficient per una capital de comarca que cada any veu com les temperatures estivals són més elevades i més persistents. Les obres de rehabilitació, amb una inversió que costa els 1,5 milions d'euros, han acumulat més retard del previst i només s'han pogut complementar amb una primera fase. Encara queden actuacions pendents, com els nous vestidors, la sala de fitness, la renovació de la coberta de la piscina interior o la reforma de la zona del bar i restaurant. Malgrat això, després de 3 estius sense servei, la reobertura de la piscina exterior és una bona notícia per a la ciutat, tal com va remarcar l'alcalde Albert Castells durant la presentació de l'equipament. Aquesta nova instal·lació se suma a la piscina municipal del barri de l'Estadi, gestionada pel Vic ETB, mentre que el Tennis Vic continua oferint aquest servei als seus socis des de l'àmbit privat. La realitat, però, va més enllà del cas de Vic, perquè les piscines municipals han deixat de ser un equipament complementari per convertir-se en una necessitat. L'augment de les temperatures i la freqüència cada vegada més gran dels episodis de calor extrema han fet que aquests espais siguin considerats refugis climàtics de primer ordre. No és casualitat que molts municipis avancin l'obertura de la temporada i adaptin els seus horaris a les noves necessitats de la població. Allò que abans era una oferta vinculada principalment al lleure és avui també una resposta a una realitat climàtica que obliga les administracions a replantejar serveis i equipaments. En aquest context, el debat sobre el preu de les entrades és especialment rellevant. Si les piscines municipals han passat de ser un equipament de lleure a convertir-se en refugis climàtics, cal una política de preus que s'adapti a aquesta realitat. És divendres 19 de juny del 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem i conversarem perquè estem a punt d'entrar a l'estiu i, per tant, repassarem quines han estat les cançons que han sonat al llarg dels nostres estius i també quines ho faran aquests propers mesos o, potser, cançons que ja estan sonant ara mateix a les nostres antenes. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí per parlar també sobre música. Avui el programa anirà sobre música perquè en Jaume Espuny ens portarà Sol·licitud Standing de la Suzanne Vega. I a la recta final del programa, a partir de 10:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem més música, més novetats musicals d'aquesta setmana. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, la piscina municipal d'estiu del Patí Vic torna a estar en funcionament després de 3 estius sense. Dimecres es va fer la inauguració oficial de l'equipament, que avui obre les seves portes per engegar la temporada d'estiu. Andreu Jiménez.
2: El bas de la piscina exterior del centre esportiu municipal Patí Vic torna a estar ple d'aigua i en funcionament. Així, després de 3 anys, tornarà a fer la funció de piscina d'estiu. Aquest dimecres a la tarda es va fer la inauguració oficial amb polítics, entitats veïnals, esportives, culturals i socials de la ciutat, que van visitar els espais en un dia que definien com a històric. Sentim l'alcalde de Vic, Albert Castells, i el regidor d'Esports, Eduard Comerma.
3: Tot i que aquests últims estius funcionàvem amb la piscina interior, amb la piscina familiar, petita per nens, però per la ciutat de Vic, amb els que som avui, doncs ens mereixíem tenir una nova piscina plenament renovada i amb aquest ampli espai meravellós d'aquest entorn verd, que complementés l'oferta que ja tenim a les piscines de l'estadi, que són municipals, gestionades per una entitat com l'ETB. Aquí agraïm molt tota la feina feta i la trajectòria que ha fet aquests darrers anys.
4: Feia falta una piscina municipal exterior, una més de les que ja tenim, i aquesta, a més, té tot aquest espai verd, de gespa, d'ombra, d'activitats variades, que no teníem a cap altre espai públic a la ciutat, i, per tant, un gran pas endavant.
2: Per ara ja s'han fet més de 200 abonaments, el que vol dir més de 400 usuaris.
4: Augmentarem bastant d'usuaris respecte als altres anys, que tot i tenir piscina interior, doncs potser no era tan atractiu, no? En canvi, ara em sembla que sí que es va generar interès, també la gent va entenent, no?, que és una piscina municipal, perquè a vegades encara hi ha gent que et demana, no, el Club Patí és un... s'ha de ser soci, no? No, no s'ha de ser soci, tothom pot venir, hi ha les taxes, pot venir a pagar un dia, pot comprar un abonament d'estiu, uns packs d'entrades, per tant, hi ha moltes opcions.
2: Les instal·lacions es posen en funcionament després de gairebé mig any d'unes obres que han tingut un cost de prop d'1,5 milions d'euros per acondicionar el bas de 50 per 21 metres. Ara fa 3 anys, quan el consistori va adquirir les instal·lacions del Club Patí Vic, es va veure la reforma havia de ser més gran. Tot i això, les obres al complex no han acabat i es preveuen dues fases més.
3: Conscients de què falta, i per això treballem a renovar els vestidors, a ampliar tota la zona de gimnasos, el servei de restaurant per restaurant, tot això encara està pendent per aquestes noves fases que han de venir aquests propers anys. L'espai del Patí Vic encara els propers anys el podem veure créixer encara molt, i amb els metres quadrats que hi ha disponibles, doncs, pot anar creixent en el futur, que és el que la ciutat es mereix.
2: Durant la inauguració va actuar la colla sardanista La Riallera, que celebra 75 anys i que va acabar llançant-se a l'aigua. Les primeres piscines, però, les va fer la nadadora olímpica vigatana Marta González, a qui van seguir nens del Club Natació Viqueta B. L'equipament obrirà les portes al públic aquest dissabte.
0: Dimecres al vespre, el Partit Socialista de Vic es va presentar el seu candidat a l'alcaldia per a les municipals del 2027. Qui encapçalarà la llista és qui ja ho ha estat fent aquest mandat, Josep Pou Andreu.
2: Josep Pou ja és oficialment el candidat socialista a l'alcaldia de Vic per a les properes eleccions municipals. Després de la renúncia de Miquel Illa, que va encapçalar la candidatura el 2023, Pou ha estat el número 1 durant tot el mandat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va estar present aquest dimecres durant l'acte de presentació de Pou. Ordeig va manifestar que Vic necessita un canvi amb un lideratge a nivell de país i una mirada de futur per decidir quin model de ciutat és el que vol treballar en els pròxims anys.
1: Els aprenentatges més grans que he fet els he fet fent política municipal, anant als barris, anant al CAP, anant a defensar els serveis públics bàsics, anant a defensar una bona escola pública, una escola rural, anant a la Generalitat, al Departament, anant o a Brussel·les si fa falta defensar una PAC, una política agrària comunitària justa pels nostres ramaders, per tant, que tots aquells que no tenen un gran patrimoni doncs tinguin una sanitat pública de qualitat, tinguin una educació pública de qualitat, tinguin uns serveis socials públics de qualitat, tinguin una residència quan toca, per tant, tinguin habitatge. La gran crisi de la democràcia en aquests moments és l'accés a l'habitatge.
2: I Pou afirmava que entoma el repte situant el Partit Socialista com un grup progressista, catalanista i municipalista.
5: És un repte important, el faig amb ambició, amb ambició sana, per tant també amb prudència, però sobretot sense por. És a dir, amb moltes ganes de poder fer aquesta feina que vindrà.
2: El candidat defensava un canvi tranquil per liderar el futur de Vic amb un projecte transversal que defensi els drets dels vigatans i vigatanes sense deixar ningú enrere.
5: Tenim una ciutat que funciona i que flueix i que tira endavant, però el que no tenim, i nosaltres ho trobem a faltar, és un projecte polític de ciutat. I nosaltres el que volem defensar i volem portar al govern de la ciutat és un projecte que defineixi quina ciutat volem, que ara, francament, això ho trobem a faltar.
2: Malgrat que Pou no va desgranar el programa, ja va apuntar alguns dels temes que el marcaran, com l'habitatge, la seguretat i la convivència, la mobilitat o el comerç.
0: I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp de reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA, la Lleida Déu, una codinenca.
6: L'organització ha estat una de les 4 seleccionades a tot Catalunya dins de la 8a convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com el reforç educatiu integral per a la igualtat d'oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa a més de 300 alumnes en risc social gràcies a la implicació de 140 voluntaris. La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
0: I l'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació al Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. Laia de Déu.
6: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'Escola Montbui.
7: I és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs, són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
6: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'Escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
8: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada del conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busca una possible solució que satisfagui les dues parts.
6: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
9: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica els problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
10: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre problemes i que es poden solucionar per l'altre.
9: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
6: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa a l'interior de les aules, però també a altres centres de la Vila Termal.
0: I la xarxa de facilitació digital de Vic ha ofert 137 dies d'atenció a les persones per realitzar tràmits referents a l'administració pública o l'ús d'internet i xarxes socials. Andreu.
2: Des de fa 13 anys, la xarxa de facilitació digital ajuda a combatre la bretxa digital i acompanya persones en processos de tràmits administratius o l'ús bàsic de les xarxes socials i internet. Els voluntaris s'ubiquen en 5 punts diferents de Vic, des d'on ajuden a perdre la por a l'ús digital. Un d'aquests és Creu Roja. La xarxa ha anat creixent i s'ha anat consolidant, arribant a més persones. En total s'han ofert 137 dies d'atenció, en els quals s'ha donat resposta a les necessitats de la ciutadania. Marta Dax, del Cap del Remei.
11: Aquests 3 anys la formació ha anat canviant, no? En base de què? Doncs de l'experiència que hem anat adquirint en els punts i sobre les necessitats ja des dels punts d'atenció que s'han anat fent. En aquests 3 anys hem anat afegint entitats a la xarxa, no? I això l'ha fet com més rica i aquí estem que podem ara com continuar-la en el futur.
2: Actualment hi ha una desena de persones voluntàries que ajuden a dur a terme tota mena de tràmits. Un d'ells és l'Adrià Canadell.
12: Les principals consultes que hem atès aquest any han estat sobretot tràmits relacionats amb prestacions socials. També identificació digital com l'IDCAT mòbil i altres certificats, sol·licituds d'ajuts i subvencions, sobretot d'ajuts al lloguer, beques menjador, ajuts familiars de l'Ajuntament de Vic, targetes de mobilitat com la T16 i altres. Però sobretot també hem estat donant molt suport en l'ús quotidià del telèfon mòbil i d'altres eines digitals.
2: L'objectiu és que la xarxa de facilitació digital continuï creixent per arribar a més persones.
0: Vall de Núria inaugura el nou mirador del llac per encetar l'estiu. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
13: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de 8, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
0: I la transformació de l'espai jove a la PACI ha resultat ser la proposta de la primera edició del Consell d'Adolescents de Cardedeu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona. De fet, el Consell d'Adolescents de Cardedeu ha celebrat aquest dimarts l'acte de cloenda després d'un primer curs intens de debats, enquestes i treballs en equip. L'acte ha comptat amb la presentació institucional encapçalada per l'alcalde Xavier Orozco, el vicealcalde Josep Quesada, la regidora de Joventut Noelia Moreno i el regidor de Participació Víctor Serrano, que han escoltat les conclusions i propostes dels joves consellers i conselleres de primer i segon curs d'ESO dels instituts Pla Marcell i el Suïr. Després d'un procés de recollida d'opinions, els instituts que van aconseguir amb més de 200 respostes, els consellers van detectar que la principal preocupació dels adolescents de Cardedeu és l'autoestima. Segons han explicat l'INAIS i en CAI, durant l'acte, les enquestes reflecteixen que el jovent del poble necessita acceptar-se més, sentir-se segurs per expressar-se i tenir relacions sanes. Així que davant d'aquesta realitat, el consell ha conclòs que la millor eina per revertir-ho és la creació d'un espai de trobada segur i inclusiu. Així doncs, la gran proposta d'aquest primer curs és la transformació de l'espai jove a la PACI perquè funcioni com a punt de trobada obert per a joves d'entre 12 i 17 anys. I han estat les mateixes conselleres, Mara Mielna i Turbe, que hi han detallat com imaginat aquest espai. Serà un lloc acollidor amb zones de conversa i descans, jocs de taula, espais creatius i musicals, activitats i esportives al pati. De fet, al torn de valoracions personals, tots els membres del Consell han coincidit a dir que l'experiència ha estat molt divertida i útil per aprendre a treballar en equip, per la vergonya, parlar en públic i entendre el funcionament de l'Ajuntament. Sobretot han fet èmfasi en què han sentit les seves opinions compten.
0: I la Universitat de Vic premia cada any els millors treballs de recerca de batxillerat dels instituts de Catalunya. Aquest dimarts, al Paraninf, els Premis de la Recerca van reconèixer 40 treballs d'entre les 152 propostes presentades arreu del territori. Andreu.
15: La Universitat de Vic ha reconegut aquest any 40 treballs de recerca de batxillerat en el marc de Premis de Recerca UVic, una iniciativa que vol promoure l'accés als estudis universitaris. En aquesta edició, els premis han rebut un total de 152 treballs procedents de 126 centres educatius de 33 comarques catalanes. Els estudiants premiats reben aportacions econòmiques que oscil·len entre els 200 i els 1.500 euros finançades pels patrocinadors, així com descomptes en la matrícula del primer curs del grau a la UVic. Entre els alumnes premiats hi ha la Bruna Vinyeta de l'Institut Sant Miquel dels Sants de Vic.
16: El meu treball és una barreja d'arquitectura amb disseny de producte. És a dir, vaig pensar en crear una pròpia col·lecció de 7 rajoles hidràuliques inspirades en 6 espais modernistes diferents de Catalunya. No m'ho esperava gens, o sigui, ja per ser escollida dins del centre va ser un gran orgull per mi, i a partir d'aquí, quan vaig saber, ostres, has sabut que ets la segona premiada dins dels premis, doncs molt feliç, molt contenta de tot aquest procés de treball que ha estat tant durant aquest estiu, doncs que ha estat premiat i reconegut per algú.
15: També va ser guardonat Vialmaideu de l'Institut del Voltreganès.
17: O sigui, el meu objectiu era poder estudiar i recrear les armadures, armes i, doncs, tot el panopli que se li diu dels hoplites grecs. Per mi representa, o sigui, una gran sensació d'èxit, de que el que jo he creat, doncs, algú li ha trobat que tenia valor i que el meu ha estat apreciat per algú.
15: La cerimònia va servir també per posar en valor la tasca dels 58 professors i professores que han format part dels jurats d'aquesta edició i que han participat en el procés d'avaluació dels treballs presentats.
0: La Rural Fest serà la nova fira que aterra aquest juliol a Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
13: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels Castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
18: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre.
13: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcix.
0: I la revista Estat d'Ànim aterra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. Enric.
14: Doncs sí, així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026, precisament, en una revista en comitè editorial en continguts de diversos àmbits, com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
19: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat, per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
14: La revista es presentarà dissabte, aquest mateix dissabte 20 de juny, a 11:45 del Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la mateixa creadora de la revista, Nila López.
0: I algunes empreses es veuen obligades a fer festa el 6 de juliol amb el motiu del pas del Tour Andreu Jiménez.
15: És el cas de Som, de Sant Quirze de Besora, que, com moltes companyies de Campdevànol i Ribes de Freser i el Ripollès, han optat per canviar aquesta data per un dia festiu. El pas de la caravana ciclista tallarà la C-17Z, la via que comunica el centre de Sant Quirze amb la C-17, durant prop de 4 hores i ho farà, a més, coincidint amb un canvi de torn. Això deixa incomunicada una empresa com Som i s'ha optat per marcar el 6 de juliol com a festiu al calendari laboral. A Osona, el pas del Tour també afectarà la ciutat logística de Bonpreu. La cursa passa pel lateral de la C-17, just on hi ha l'aparcament dels treballadors entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per aquell dia s'habilitarà un aparcament a una finca propera i els treballadors accediran al centre de treball abans de les 9 del matí. Durant les 5 hores tampoc podran entrar i sortir camions de logística ni de la venda en línia i l'empresa treballarà en el reajustament dels horaris.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sempre, saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon divendres.
21: Bon dia, per fi som divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana. Com es nota ja cada vegada més aquesta bombolla d'aire càlid que es va acostant? Les temperatures mínimes ja han pujat, ja sobrepassen els 20 graus en algunes zones del prelitoral. 18 graus també de mínima, per exemple, a Mollà, o 15 a Vic. Es nota ja aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot en a mitja alçada, entre els 700-1000 metres, es anirà afiançant aquesta bombolla d'aire càlid, que serà molt important els pròxims dies i serà la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. I portant també això, comença l'estiu aquest diumenge, als vols de 11:15 del matí, comença aquest estiu, durarà fins a 23 de setembre, per tant, ja el tenim aquí també aquest estiu, de manera oficial, per mi el meteorològic comença el 2 de juny, sempre dic que l'oficial comença aquest diumenge.

0: Calor de ple estiu. Demà, les temperatures encara semblants a les d'avui, no arribarà encara l'onada de calor. Demà més o menys també màximes al voltant dels 30 graus, algunes nubes de tarda molt inofensives, poca cosa, i serà diumenge quan les temperatures es dispararan. Superarem els 35 graus ja en algunes hores. Costarà dormir, sobretot de diumenge a dilluns ja serà de molt mal dormir, i també unes nubes a la tarda, molt poca cosa. El més destacable serà això, diumenge aquesta pujada notable de les temperatures, donada de calor, més de 35 graus a moltes zones, i una situació preocupant els pròxims dies. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana a gaudir d'aquesta onada de calor. Adeu!
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns, un dilluns que, com deies tu, aquest diumenge entrem estiu, per tant, última vegada que et saludem en temps de primavera. Nosaltres, després de publicitat, repassarem, ja que entrarem estiu, aquestes cançons que han anat sonant al llarg de tots aquests anys, també les que ho faran els propers mesos, o potser les cançons que ja estan sonant a les nostres emissores. Després seguirem amb més música, però en aquest cas amb en Jaume Espuny, que ens portarà Solitude Standing, de la Susan Vega. I a la recta final del programa, com sempre, repassarem els actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, i després seguirem amb més música, en aquest cas novetats musicals que han sortit avui i durant aquesta setmana. Però tot això després de publicitat. Fins ara.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de l'Albert Malla.
1: Hasta luego, cocodrilo.
2: El nou FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: I bon divendres també, últim divendres de primavera, eh?
1: El darrer, ja està, ja s'acaba la primavera i arriba, això és l'estiu.
0: Com comentava en Pep Acosta, que ens preparem aquest diumenge per aquesta onada de calor que ve, però ho relacionaré directament amb la portada del 9-9, que òbviament, gran protagonista aquest estiu, la piscina.
1: Sí, la gent que es vagi preparant i que pagui el seu... que si no tenen piscina a casa o que tenen un familiar o amics que en tenen, directament a les piscines municipals, perquè apretarà la calor. El titular que llegim avui, també relacionat amb l'estiu: el pas del Tour per Osona i el Ripollès obligarà diverses empreses a fer festa el 6 de juliol, com comentàvem fa uns minuts a l'informatiu. I bé, la imatge, doncs, i és que es reobre la piscina del Patí Vic 3 anys després, i a la imatge, doncs, es veu un usuari d'aquesta piscina, un nedador, doncs, llançant-se de cap per fer uns llargs, podríem dir. I bé, bona notícia, doncs, que arriba l'estiu i Vic, doncs, tingui aquesta segona piscina municipal disponible per tots els usuaris de la ciutat que vulguin anar a refrescar-se.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
1: Avui una portada bastant simbòlica i que té és molt emotiva. Les monges deixaran Puiggraciós després de mig segle al santuari. La falta de vocacions i l'edat elevada les obliga a replegar-se al monestir de Barcelona. Notícia trista.
0: Exacte, exacte.
1: El monestir de Puiggraciós, el santuari, perdó. Zona icònica de la gent que és de la Garriga, l'Ametlla, en Figaró, doncs... que deixin d'haver-hi
0: les... Escombres cap a casa, Andreu,
1: sí,
0: avui?
1: Sí, avui escombro cap a casa. Si vol diari, escombra cap a
0: exacte,
1: casa, jo no.
0: Exacte.
1: Però és una notícia que fa mal. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, més de 3.100 entrevistes de feina en un sol matí. L'espai de la nou dels Dents del Serrat, a Roca Umbert, doncs, ha organitzat aquestes fires que es fan així amb ofertes de feina, el Girafeina, perdó, que és com es diu tècnicament, i que ha arribat a la tercera edició a Granollers, i busca nous espais per créixer i gent que busca feina, doncs, en aquests espais es pot donar a conèixer, i és la imatge que veiem avui durant una entrevista que es va fer durant aquesta jornada.
0: Seguim, Andreu, i obrim la mirada perquè parlarem de les portades dels diaris catalans. La portada de La Vanguardia, què hi diu avui, Andreu?
1: Bé, uns titulars que queden desfasats, ja que hi ha hagut notícia d'última hora en el cas d'Iran als Estats Units, que finalment no s'assignarà aquest acord, és a dir, s'han tirat enrere, no hi haurà... s'havia de signar avui a Suïssa i finalment, doncs... El que llegim a La Vanguardia és això, eh? Per això Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran, en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques. I la imatge, doncs, es veu al Palau de Versalles, molt, molt significativa aquesta imatge. Per tot el que representa el Palau de Versalles, doncs, a Donald Trump, juntament agafat amb Emmanuel Macron, doncs, com celebrant aquest acord que finalment, en teoria, doncs, no s'acabarà duent a terme. I bé, doncs, veiem com evoluciona tot plegat.
0: Seguim ara per la portada del diari Ara.
1: El diari Ara, que avui el que titula és el següent. Llegim: Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Suprem de Justícia Catalana. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I la imatge és la mateixa, d'una altra amb el Macron.
0: Seguim per la portada del periòdic, Andreu.
1: El que llegim avui és en el periòdico: el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Això durant aquest fòrum que està duent a terme a Premsa Ibèrica, que és el grup al qual hi ha el diari del periòdico, i bé, doncs es veu a Felip VI fent la seva intervenció.
0: Seguim ara per la portada del Punt Avui, acabarem també amb aquesta.
1: Doncs mira, parlem de cinema avui, una cosa que li agrada molt en Jaume Espull. Cinema.
0: Exacte.
1: Per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes.
0: Doncs obrim la mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Que avui el que llegim és: la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de Quirón entre el 2021 i 2023. La facturació de la seva consultoria va créixer en el primer any en el que van estar junts.
0: D'un lloc a l'altre, Andreu.
1: D'un lloc a l'altre, sí, sí. Ja veiem aquí els diaris de Madrid, doncs, que fan referència als casos de corrupció que envolten tant el Partit Popular com el PSOE.
0: Que envolten la política
1: sí, espanyola,
0: exacte.
1: Sí, sí. I bé, el protagonista de la imatge és Tom Howie, que és de Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona, i bé, és una entrevista que li ha fet al diari El País, i el que llegim és: ara la justícia està una mica més neta. L'Estat li haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre.
0: Ostres.
1: Per tant, ja veiem que doncs no... A vegades la justícia també s'equivoca i doncs hauran d'indemnitzar aquesta persona amb aquesta quantitat, que és el protagonista d'avui de la imatge del, del País.
0: Seguim ara per la portada de El Mundo,
1: que titula: Sánchez avala la coberta de Zapatero amb les seves joies de luxe. Revela que parla amb ell a diari i que li dona tot el seu suport al PSOE. Confia en la innocència de José Luis. Dona suport a la justificació de que els 1,3 milions van ser un regal d'Aràbia. L'Espanya del 2007 no és el 2026. El jutge imputa les filles i la secretària de l'expresident per al seu rol a la trama un dia després de la seva declaració. I la imatge, doncs, es veu com...
0: El que una imatge més, impactant, eh?
1: Sí, de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i el llegim: Zelensky ensenya els dents a Moscou pel control remot. I bé, doncs aquesta és la imatge després d'un atac per part d'Ucraïna, que també s'està doncs defensant en aquest conflicte que ja supera els 4 anys entre els dos estats de l'Europa de l'Est.
0: Seguim ara per La Razón, Andreu.
1: El jutge en l'interrogatori a Zapatero: qui cobra és vostè. Els àudios de la seva declaració evidencien que les explicacions sobre la seva tasca d'assessoria van exasperar a Calama. Van expressar a Calama. L'expresident va defensar que les seves filles treballaven bé i va proposar a Martínez una col·laboració formal amb elles. I la imatge és Pedro Sánchez, doncs, durant la seva arribada al Consell Europeu a Brussel·les.
0: Aquí cap rastre de Ayuso, eh?
1: No, aquí Ayuso no.
0: Aquí cap rastre, i aquí a l'ABC encara menys.
1: Encara menys. Titular: Zapatero arrastra les seves filles a la imputació. Va demanar que les contractaren. Vaig demanar que les contractessin. El jutge les cita com investigades davant a la seva secretària perquè l'expresident va ser incapaç de declarar com l'empresa de Laura i Alba va acabar convertida en un vehicle instrumental de la trama. I la imatge és Pedro Sánchez, on va defensar ahir també José Luis Zapatero, i és la imatge bastant representativa d'un Sánchez amb la mirada cap avall i no a l'alça, que doncs això demostra signes de debilitat i també de que no s'acaba de creure el que està dient. Capcot, com diries tu.
0: Capcot, sí. Exacte. Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 8 minuts de 9:45 i, com us explicàvem, avui farem un petit repàs de totes aquestes cançons que han anat sonant al llarg de la nostra història, que han anat sonant al llarg de l'estiu.

Amb aquesta cançó, avui començarem el nostre petit viatge musical que segurament us despertarà més d'un record, perquè hi ha cançons que sabeu que formen part de la nostra vida, però també n'hi ha algunes que queden enganxades per sempre en un estiu concret. Aquella cançó que sonava al cotxe de camí a la platja, aquella que no parava de sonar a les festes majors, o aquelles altres que només escoltar-ne els primers segons ja ens transportaven a les vacances d'estiu amb tota la família a la platja o també a la muntanya. Durant aquests pròxims minuts, per tant, repassarem algunes de les grans cançons de l'estiu que han marcat diverses generacions a casa nostra i també acabarem descobrint què està sonant aquest estiu del 2026. Però, primer de tot, començarem pel principi.

haguéssim de buscar l'ADN de les cançons d'estiu al nostre territori, a Espanya en general, segurament trobaríem les cançons dels anys 60 i dels anys 70. En aquell moment, la societat començava a descobrir el turisme de masses, les vacances a la costa i també una nova manera d'entendre l'oci, i la música també, doncs, hi va posar la seva banda sonora. Una de les primeres grans cançons de l'estiu que van sonar va ser aquesta.

Rayo de Sol de Los Diablos. Aquesta cançó encara avui continua sonant més de 50 anys després. Són aquestes melodies que eren senzilles, que eren optimistes i que parlaven d'allò que associem a l'estiu, el sol, el mar i la llibertat. Pocs anys més tard també arribaria una altra cançó que forma part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.

0: no sé si, Andreu, tu alguna vegada has cantat Eva Maria se fue.
1: Doncs honestament aquestes no. Massa antigues aquestes dues, eh?
0: Ens queden massa lluny aquestes, potser.
1: T'haig de dir que són deuen ser cançons molt famoses, però et juro que no m'ha sonat cap de les dues.
0: Ni Un rayo de sol ni Eva Maria?
1: No.
0: Jo t'he de confessar que en algunes festes majors del meu poble...
1: És que aquestes nosaltres...
0: Han sonat, eh?
1: A les festes majors.
0: Amb remix, amb algun remix.
1: Amb remix. I jo aquestes dues no.
0: Doncs mirarem si la següent potser t'ha sonat.
1: A veure si ens ha sonat la següent.
0: Perquè anem als anys 80, que és en aquell moment que es van introduir nous sons, noves sonoritats amb sintetitzadors i bàsicament música que sonava a totes les discoteques, perquè la música d'estiu deixava de ser exclusivament música de platja, diguéssim, i també va passar a ser música que va formar part de la vida nocturna, com aquesta, Andreu, que suposo que sí que hauràs sentit i que també hauràs ballat.
1: A veure si és veritat.

0: Home, Andreu, aquesta sí, no?
1: Aquesta sí, aquesta sí.
0: Bailando, que ho diu el nom de l'Alaska i los Pegamoides, una cançó que ha sonat a les discoteques d'avui en dia, també sempre versionada una miqueta, també cançó que s'ha versionat al llarg dels anys amb diverses versions. No.
1: Sí, sí, aquesta cançó, a veure, sí, aquesta sí que s'han fet versions, és el que comentes tu.
0: Exacte, exacte. Sí. Doncs seguim, ens anem cap als anys 90, perquè molta gent en aquesta edat és l'edat d'or de les cançons d'estiu, no sé si es pot considerar, perquè van aparèixer temes que no només van triomfar aquí al nostre territori, sinó que també van acabar fent la volta al món. Per exemple, una cançó que probablement tothom és capaç de ballar, encara que no sapigueu ballar, segurament us sabeu aquests passos.

0: tothom sap ballar la Macarena. Andreu, suposo que la Macarena la saps ballar, eh?
1: La Macarena, sí. Bé, jo ballar no em considero que sàpiga ballar. Jo intento ballar, ja
0: intentes
1: està.
0: Ballar. Mira, a mi m'agrada molt perquè moltes persones que no saben ballar, a vegades... Estàs a una festa, estàs a una festa major. No vull ballar.
1: Però
0: home,
1: la Macarena, igual que
0: s'ha de ballar la Macarena.
1: El Saturday
0: Night, doncs cançons igual. Mítiques. Sí. O sigui, a mi aquestes cançons em transporten a la festa major del meu barri, que ara mateix ja no celebro.
1: Barri o por? Ah, barri.
0: Del meu barri. Ah. Teníem una festa major, teníem unes festes i, ostres, les recordo de petites, sempre tothom ballant la Macarena, ballant el Saturday Night, cançons d'aquestes que fan aixecar tothom de la cadira i és així. Com dèiem, la Macarena va arribar a convertir-se en un fenomen global perquè va sonar als Estats Units, a Europa, a Llatinoamèrica, vull dir que pràcticament a tot arreu tothom sap fer els passos de la Macarena i quan semblava impossible superar aquest fenomen de la Macarena va arribar un altre clàssic.
1: Ai, l'altre clàssic. Que va estar per aquí, eh? Fa pocs dies.
0: Va estar per aquí.

0: Segurament, Andreu, és una de les cançons més efectives de la història de les festes majors. Qui no sàpiga ballar la bomba, a més, és una cançó que també et va indicant els passos que has d'anar seguint amb les mans.
1: Són cançons que per ballar, és el que deies tu, no fa falta que siguis un expert ballant ni un professional ni res.
0: Has de tenir ganes, només.
1: Has de tenir ganes, sí.
0: Exacte.
1: I amb l'ajuda de l'ambient i tot el que comporta allà estar de festa, aquestes cançons sí que ajuden.
0: Exacte. I a més és el que comentaves, Andreu, un artista que fa poquet vam tenir a Terres Bigatanes perquè va ser l'actuació sorpresa del Cabró Rock, que va ser el cap de setmana passat. Vull dir que just, és més, just farà una setmana. Estava en King Africa, aquí, fent aixecar tothom amb la seva bomba.
1: Sentit, no?
0: Exacte.
1: Quan va pujar a l'escenari.
0: Va ser molt surrealista, molt surrealista. No m'ho esperava per res.
1: Sí, Cabró Rock, King Africa...
0: Era com aquella...
1: És que no enganxa.
0: Una barreja no gaire homogènia, eh?
1: Dos pols que no connecten.
0: Exacte. Doncs, Andreu, deixem la bomba de King Africa, perquè abans que existís TikTok i Instagram, una cosa que nosaltres també vam viure, ja hi havia cançons que es van convertir en virals, i un exemple perfecte és aquest.
1: Prepareu els braços.

0: estic dient que m'estic sentint aquí a la ràdio la típica locutora de radiofórmula dels anys 2000, cosa que no em pertoca, eh? Però també t'he de dir una cosa, Andreu. L'any 2002, per tant, l'any que vaig néixer...
1: Que vam néixer,
0: exacte. Tothom intentava entendre la lletra, però és que és impossiblement... és impossible...
1: Has d'anar amb subtítols.
0: Exacte. A vegades, no sé si jugaves tu al Just Dance...
1: El Jazz Dance, el de la Wii, no? Sí.
0: Doncs el Jazz Dance hi havia el ball de la Serge. No sé quin Jazz Dance era, el 3 o el 4. I a sota et sortia la part esquerra de la pantalla i hi havia la lletra. És que no s'entén. És com un embarbussament, literalment.
1: Bé, has de moure els braços i ja està, aquesta cançó.
0: Exacte. No sé si tu has ballat molt la Serge, Andreu. Em comentaves que et costen una miqueta la coordinació de braços.
1: La Serge
0: si
1: és com moure el braç amunt avall i ja està.
0: Sí.
1: Da igual.
0: I va fer una miqueta de rumbeo.
1: Sí, posar el braç a 90 graus amb el colze i ja està. Sí,
0: exacte. Doncs Andreu, deixem potser, diguéssim, aquesta música que va sonar més a les Espanyes, perquè vull parlar d'aquí a Catalunya, perquè hem tingut temacles d'estiu, eh?
1: Hem tingut.
0: Moltes cançons que associem a l'estiu no neixen d'aquesta indústria internacional, sinó que neixen a les festes majors, als festivals d'estiu i a les places. Durant els últims 15 anys hi ha hagut grups que han aconseguit convertir les seves cançons en autèntics himnes populars, i un dels grans exemples és Xavi.

0: Jo, on el que començo dient aquesta cançó és que venim d'unes cançons que per mi, o sigui, les relaciono molt més amb l'estiu, però veus, músic de carrer em costa.
1: Mira,
0: sí que és una cançó que sona molt a festes majors, la cançó és molt bona, però no li acabo de trobar.
1: T'he de dir una cosa, i és que quan estava intentant escollir quina cançó posaria de Charango, he entrat a l'Spotify i no sabia quina escollir perquè volia posar Una lluna a l'aigua, però he pensat, no, vull tirar més enrere, més enrere en el temps.
0: Veus, Una lluna a l'aigua potser
1: però
0: sí que
1: és... Una lluna a l'aigua potser sí que és més estiu, en que potser aquí he patinat una miqueta,
0: no,
1: posant
0: no,
1: músic
0: no
1: de carrer.
0: No, home, no, no, està bé.
1: Però també és una cançó que a mi m'agrada molt. Per mi, una Charango en general va acabar esdevenint una declaració d'intencions de tota una generació, però no ens deixarem Charango perquè un dels altres grups que almenys a mi m'ha marcat molt, no sé si tu també,
0: queden a prop de casa,
1: que queden molt a prop de casa, són veïns, són els Catarres. I els Catarres en general, per mi tots els discos em recorden els viatges amb cotxe amb els meus pares, perquè teníem tots els discos i sempre sonaven. Però hi ha una cançó en concret que considero que és molt estiuenca.
0: Aquí estic d'acord.
1: Que és una cançó que va sonar un estiu sencer perquè era la cançó d'estiu de TV3 de...

0: Ostres, per mi, rock and roll dels Catarres, la veritat que em va marcar un estiu, o sigui, justament l'estiu del 2013, perquè recordo que el meu casal d'estiu vaig fer un lip-dap amb rock and roll. Clar, jo llavors,
1: la, jo la recordo a la televisió.
0: Sí. Una cosa molt mítica, els anuncis de TV3, que no n'hem parlat, eh?
1: És que els anuncis de TV3... Tothom sempre parla dels Estrella d'Am, però sí, de TV3 sempre amb la cançó de l'estiu, tot i que aquests anys...
0: Per mi han anat molt enrere.
1: Han anat baixant el nivell,
0: sí, sí, sí,
1: però hi ha anys que les cançons de TV3
0: han
1: de l'estiu han sigut molt bones.
0: Una altra cançó que potser us sona i que també va sonar... És una cançó que potser és més nínxol, diguéssim,
1: sí,
0: però que a mi... Quan l'he sentit avui una altra vegada, ostres, m'ha vingut aquella pell de gallina de recordar doncs aquests estius amb les cançons de TV3, que és aquesta.

0: a mi m'ha recordat aquella cançó d'estiu de TV3. Ara mateix no recordo quin any va sonar, però estaríem al voltant dels 2014-2012, per aquelles èpoques.
1: Una mica més enrere, potser, sí, que la de...
0: De rock and roll,
1: sí, això.
0: No sé, sí, són, sí, cançons que a mi m'han marcat literalment una sonoritat, la sonoritat de l'estiu. No ens podem deixar tampoc, grups que han sonat a totes les festes majors i que segueixen sonant, de tots els pobles de Catalunya, Doctor Prats, Oques Grasses, Zoo i una llarga llista més que no ens podem oblidar. Algun més mencionaries?
1: Home, i tant.
0: Bueno, n'hi ha molts més, n'hi ha molts més. Però també, qui no ens podíem deixar en aquest repàs, són les cançons que ens transporten a aquesta època, miris com tu miris, és innegable. I són les cançons que hem comentat abans d'Estiu d'Estrella d'Am, perquè per mi aquest concepte és tota una sensació, vull dir, és un moviment, són cançons que a mi m'han marcat una sintonia de l'estiu i també que ens han fet imaginar un estiu idíl·lic, que normalment l'estiu no són els estius d'Estrella d'Am.
1: Sí, exacte.
0: Però això bé, s'ha de somiar una mica i s'ha de ser una miqueta somiatruites, eh?
1: Sí,
0: i
1: tant.
0: I en la meva ment, quan sona aquesta cançó, per mi és estiu.

0: Ostres, és estiu, és que és estiu per mi. Jo em poso tan feliç quan em sento aquesta cançó a la ràdio, al cotxe, de camí a la feina, amb auriculars, sense auriculars. No sé, a mi m'encanta.
1: Sí, és cançó d'estiu.
0: És cançó d'estiu.
1: És cançó de cala, patatones, sí.
0: I una beguda d'aquelles. I una beguda d'aquelles, exacte.
1: Està al mar, aigua clara, tot...
0: En un somni encara sí, molt més sí, somni, sí, sí. Un barco.
1: En un món idíl·lic on...
0: Exacte.
1: Si tot s'alinies...
0: Exacte, seria perfecte.
1: Perfecte, i tant.
0: Andreu, una cançó que és veritat que ha sigut incorporació d'últim moment, perquè no hi havia caigut, però és veritat que havia de sonar, perquè ens anem bastant al present, tot i que no és el present.
1: Sí.
0: I és una cançó que és aquesta.

0: i d'aquestes cançons...
1: N'hi ha moltes, però jo
0: si
1: crec...
0: Si durés una hora més el programa, ens donaria per fer un repàs de tots els gèneres, de totes les èpoques, que ara mateix ens hem quedat amb la de Quevedo i Bizarrap, que va
1: és
0: ser
1: que és
0: així.
1: La més recent, jo crec.
0: 2022,
1: Jo crec que Cançó de l'Estiu, com a tal, la darrera així més bona és aquesta.
0: Sí, opino mateix.
1: I feia anys que no havia una cançó tan bona com aquesta. Jo és que si aquesta
0: jo
1: cançó
0: penso,
1: a l'estiu...
0: És una cosa, jo penso... A veure, realment... Bono no és una cançó de Beethoven,
1: no,
0: però
1: home,
0: em refereixo
1: clar.
0: Que és una cançó, ostres, que ens va, almenys jo, a mi em va marcar també sí. Una mica un estiu de dir, sonava aquesta cançó, post-pandèmia...
1: És l'estiu també de l'àlbum de Bad Bunny, el de...
0: Un verano, és que
1: un
0: clar...
1: Un verano sin ti, clar...
0: Mare meva, jo crec, ens donaria... Jo crec que faré una segona part, d'Andreu, de les cançons d'estiu.
1: Aquesta cançó és més top.
0: Pot ser.
1: O sigui, com a cançó tal, com a singularitat. Ara bé, l'àlbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, és...
0: Jo, és
1: ja un, ho diu, Un verano sin ti.
0: És un àlbum que tinc... No tinc tatuat, anava a dir, però tinc com bastant marcat, perquè va ser un àlbum que també va ser, per mi, una banda sonora de l'estiu, com n'han sent molts, i et dic, crec que tocarà fer una segona part, perquè m'he deixat molta música. Però ens anem bastant al present, perquè... considero, no sé si opines el mateix o no, que una de les cançons d'estiu que va sonar molt l'any passat i
1: va
0: que
1: ser
0: va
1: la
0: sonar...
1: cançó de l'estiu en català.
0: Exacte,
1: sí.
0: Va ser la cançó d'estiu de tots els festivals, va ser la cançó de la fresca de Figaflaues.

0: cançó de l'estiu de fa pràcticament 3 anys, perquè ara estàvem comentant el Coti per Coti, la Marina està morena.
1: La Marina està morena, ostres, la Marina està morena.
0: I la Fesca. Els Figaflaues saben fer cançons d'estiu, eh? Ho dominen bé. Com els Figaflaues, de Taïts, també, eh?
1: S'ha de dir que no tenen tanta competència ara ja. No hi ha tanta competència per la cançó de l'estiu.
0: No, com abans, eh? Exacte, exacte. Andreu, fins aquí aquest recorregut per algunes de les cançons que han marcat els nostres estius. Potser cadascú té, segurament tothom té la seva llista personal. Potser falta aquella cançó que us recorda un viatge, a un amor d'estiu, a una nit de festa que encara avui expliqueu. Però si una cosa que tenen en comú totes aquestes cançons i aquestes melodies és que recorden que l'estiu no només es viu, sinó que també és un estiu que s'escolta. Nosaltres ho deixem aquí. Anava a dir que tingueu molt bon estiu, però encara ens queden unes quantes setmanetes de programa, i que aquesta banda sonora sigui sempre memorable. I vull acabar amb una cançó que és estiu purament.
1: Defineix l'estiu.
0: Exacte. Fins ara, Andreu.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Seguim amb més música perquè ara toca saber quina és la cançó del dia.

és a la deriva de Charango, i és que el grup de Sant Joan de les Abadesses el 19 de juny del 2020 van publicar el seu darrer disc de Vent i Ales. Aquest disc també comportava que el grup de rock faria una gira de comiat aquell any, però la pandèmia de la Covid-19 va trontollar tots els plans de Charango, que finalment només van poder publicar el seu darrer treball.

0: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara anem a veure com està la línia R3. Andreu, explica'ns com està ara mateix la línia R3.
2: Doncs mira, Ona, ara mateix la línia R3, o sigui, no hi ha cap incidència, però ahir, justament a l'acabar el programa, al voltant de les 11 del matí, va haver-hi un aturalló, que això va suposar, doncs, retards en el tros de via, imagino, que va de Torelló fins a Ribes de Freser, perquè, clar, de Vic a la Garriga, que és un dels dos segments on sí que funciona i està operatiu el tren, deuria funcionar amb normalitat. Mm-hmm. Ara bé, a partir de Torelló cap en amunt, van haver-hi retards de més de 20 minuts.
1: Pel que fa a les carreteres, entenc que normalitat al complet, no?
2: Normalitat a les carreteres, si no hi ha accidents, on, per cert, cap de setmana, que pot ser, és cap de setmana de pont. Hi ha gent que farà pont aquest cap de setmana i hi ha gent que ho farà l'altre.
1: Exacte, per
2: perquè
1: tant...
2: perquè cau en dimecres aquest any la festivitat de Sant Joan, per tant,
1: exacte,
2: segurament que demà les carreteres, i fins i tot avui, ja aniran carregades de vehicles que s'aniran cap als punts més turístics per anar a passar aquesta revetlla.
1: Exacte, doncs estigueu al cas de les carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en sol·licitud standing de la Susan Vega. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau, Laia.
1: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant dels malentesos habituals de l'escola.
2: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busca una possible solució que satisfagui les dues parts.
1: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
3: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha pres una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
4: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar per
3: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
1: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa també a l'interior de les aules i a la resta dels centres de la Vila Termal.
0: I la revista Estat d'Ànima Terra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental, Enric.
5: Així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026 en una revista amb comitè editorial en continguts de diversos àmbits com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
6: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat. Per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
5: Així doncs, la revista es presentarà aquest dissabte, 20 de juny, a 11:45 al Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de Literatura i Salut Mental, Mònica López, i amb l'activista, com hem dit, d'Obertament, i creadora de la revista, Nila López.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of.
1: And I'm bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Aquesta cançó ens sona, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí. Perquè hi ha una versió o diverses versions més modernes.
2: Sí.
1: I sí, sí, la coneixem.
2: I també la canta a capella, com,
1: no,
2: com la Susan Vega.
1: La Susan Vega no, no,
2: sí,
1: no.
2: Tenia ganes de portar una veu femenina perquè hi ha tants homes, i aquest disc de, que es diu Solitude Standing, de l'any 1987, fa 4 dies com qui diu, i comença d'aquesta manera tan original, que és aquesta cançó que es diu Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner,
2: que és, es veu un restaurant de Nova York molt antic, es diu Tom's. I de fet la Susan Vega, que va néixer a Santa Mònica de Califòrnia, als 2 anys ja van a viure a Nova York, i se la coneixia una mica com la, aquella, la cantant de Nova York, no?
1: Sí?
2: La cantant, sí, sí. A més, no sé per què, però deien que els seus fans sobretot eren els yuppies, aquests gens de la borsa i tota aquesta gent, els joves moderns. Aquí tenia 27 anys, i en aquest disc hi ha la cançó més famosa d'ella, que després explicaré de què va, que es diu Luca.

0: no em sona aquesta cançó.
1: No, doncs és la més famosa de sobres, eh?
0: És la que més t'agrada o no?
1: Sí, també, sí, m'agrada molt. Va, és que a més és, la lletra és tot original perquè va de maltractament infantil.
0: Ostres.
1: O sigui, parla d'un nen que es diu Luca i parla ell, a més. My name is Luca, ja diu.
0: Ho diu al principi.
1: I que s'adreça als veïns perquè l'ajudin, perquè a casa seva es veu que l'estan maltractant o l'estan... no sé. Bueno, que senten sorolls i tot això. De fet, totes les cançons del disc, bueno, sempre són de la mateixa Susan Vega, o sigui, és una cantautora, podríem dir, però en comptes del cantautor sempre pensem en un senyor amb guitarra acústica, una senyora amb guitarra acústica, aquí hi ha molta elaboració de música, amb molts músics, també molt joves, com ella, i una barreja de pop, folk i rock alternatiu, etc. Podem sentir ara la cançó que porta títol al disc, que Solitud Standing.

0: És avorrida, una mica?
1: Bastant allò que dius monòtona, no sé, no em transmet res aquesta cançó.
0: Excepte Tom's Dinner, eh?
1: Tom's Dinner, sí.
0: Sí. De fet, no es prodiga gaire el Susan Vega. Aquest era el seu segon disc, del 87, i en total, amb més de 40 anys de carrera que porta, n'ha gravat una dotzena, només. Tots així molt agradables d'escoltar, música, però, bueno, no és rock, eh?
1: Yep.
0: I ara ja s'acosta als 70 anys, però em sembla que en treu un dia d'aquests. O el va treure fa pocs mesos. Ara escoltarem una que es diu Gypsy.
1: Gypsy, a veure si en sona.
0: Em sembla que no.

0: No m'acaba d'agradar, Jaume.
1: Bueno, l'altre dia posem una més bona.
0: Va, escombrem cap a casa avui.
1: Sí, no, perquè... bueno, perquè per recordar la gent que avui a l'Atlàntida a les 8 hi ha la Schumanniada.
0: Schumann.
1: Sí, que hi actuen dos germans, en Joan Espuny i la Maria Espuny, que per casualitats de la vida són fills meus. A part de que hi haurà uns quants cantants també, una mica recordar Schumann. És que els dos, en Joan i la Maria, són residents del musical...
0: De clàssica jove.
1: Clàssica jove d'aquest any.
0: I a veure, on es poden sentir avui? A l'Atlàntida?
1: A l'Atlàntida.
0: S'ha de comprar entrada? Com
1: s'ha
0: funciona?
1: S'ha de comprar entrada, sí.
0: Encara en queden, entenc.
1: Encara en queden, sembla.
0: I es poden buscar per la web, al mar de taquilla, suposo que també, vull dir que...
1: Sí, dijous que ve, també, no sé quina hora, ara ja, també l'Atlàntida farà una altra cosa, i el dia 9 de juliol, Festa Major, a la plaça de la Catedral, amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vic, també tornant a actuar.
0: La cosa és que mireu tot el programa de la Clàssica Jove, que hi ha molts concerts i moltes,
1: sí,
0: i moltes activitats. Jaume, amb quina acabem avui?
1: Acabem... acaba molt original, com la primera. La primera cançó era...
0: Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner, a capella.
0: Sí.
1: Doncs ara sentirem Tom's Dinner sense veu.
0: Oh, a veure-ho.

0: Miquel Giols i Eudald Puig.
1: El nou InfoPodcast.
2: El nou FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17.

0: moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant és moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès, i com sempre començarem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, suposo que hi ha moltes activitats per fer, no?, aquest cap de setmana.
1: Sí, però no tot arreu, eh? Està una mica...
0: Està paradeta la cosa.
1: Sí i no. Depèn de quin municipi, doncs hi ha cosetes, i depèn de l'altre, doncs de cop et trobes que no hi ha res. Però bé,
0: explica'ns.
1: Comencem. Mm. A Sant Feliu de Codines, avui divendres a les 7 de la tarda, a la biblioteca del municipi tindrà lloc l'acte de cloenda del joc de participació lingüística Corremots, amb una

0: conferència a càrrec de Miguel Peiró, doctor en lingüística. També avui el Centre Excursionista organitza un passi del documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, d'Albert Naudín, a les 8 del vespre al local del Centre Excursionista. I ja demà dissabte, a les 12 del migdia, hi ha la jornada de futbol sala amb categoria sènior al pavelló municipal de Sant Feliu. També dissabte, el col·lectiu organitza un vespreig als jardins del Centre Social Maria Reconvert per celebrar els seus 20 anys i es farà de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I ja diumenge hi ha torneig de futbol sala de veterans durant tot el dia al pavelló municipal de Sant Feliu. I recordar-vos que durant tot el dissabte i tot el diumenge hi ha la segona edició del Codines a 100, el concurs de teatre amateur juvenil organitzat pel grup de Sant Feliu de Codines de Xeres 81. I ara és el torn de Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana força tranquil. Això sí, el diumenge torna a haver-hi la Fira d'Antiquaris i Brocanters a la plaça Catalunya durant el matí, i a la tarda la coral del centre fa el seu concert d'estiu a la Sala Noble de Can Rius a les 7 de la tarda. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè avui divendres, en el marc del cicle Gaudí, podreu gaudir, mai millor dit, del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixat, que es diu Estrany Riu, al Teatre Auditori Polivalent a 8:45 del vespre. També dissabte al Teatre Auditori. Al Teatre Auditori Polivalent hi ha concert de Cant Coral amb l'associació Coral L'Amaran i la Coral Aita Garayoua d'Euskadi. I ja diumenge, en el marc del Joc de Colles de la Festa Major del Pigues, hi ha la cronoescalada. La sortida és a les 10 del matí des del CAP i l'activitat és totalment gratuïta, però sí que cal inscripció prèvia. I per tancar aquesta agenda, anem cap al Moianès, perquè avui a Moià, a 8:15, hi ha la xerrada i presentació d'un treball de recerca que es titula Els certàmens artístics a la Catalunya Central, als Salons de Tardor de Manresa, a la Biblioteca de Moià. I també Moià, però ja dissabte, a les 6 de la tarda, continua el cicle de joves talents Maria Vilardell Vinyes, aquesta vegada amb un concert d'Eduard Jiménez al piano. I per acabar aquesta agenda cultural, anem cap a Castellterçol, perquè el diumenge, al seu centre espai escènic, a les 6 de la tarda, podreu veure la pel·lícula Blade Runner, si us ve de gust. I fins aquí.
1: Doncs ara, cosetes, eh? Hi ha cosetes.
0: Sí.
1: Ara que ve l'estiu, sempre hi ha alguna activitat o altra que fer. Doncs, Laia, sí, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
0: Igualment, bon cap de setmana, Ona.
1: I seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric. Enric, suposo que també hi ha cosetes, no?, al vostre territori.
2: Doncs sí, Ona, començarem amb el repàs cultural, perquè avui no tenim esports ja per casa nostra. Així que comencem per Cardedeu i per avui mateix divendres, i és que a 6:45, dins el taller de filosofia contemporània i dinamitzat per Joan Méndez, es tractarà el test de Turing i la intel·ligència artificial. I la cosa va de places, i és que la plaça dels Països Catalans de Llinars del Vallès i organitzat per l'agrupació sardanista del mateix poble es podrà gaudir aquest mateix diumenge 21 de juny de 8 a 9 de la cobla principal de l'Empordà amb una bona tarda vespre de sardanes. I ara anem més a prop del Parc Natural, i és que Santa Maria de Palautordera, de 5 a 8 demà mateix dissabte, s'organitza una tarda de portes obertes de modelisme ferroviari, una vila amb estació que ho ha significat tot per aquest poble. Tot plegat serà el local social de l'Associació de Veïns del Pont Trencat, Moixerigues i Pont Romà. I no gaire lluny d'allà, a Sant Celoni, avui mateix a la Biblioteca L'Escorxador s'hi durà a terme la presentació del llibre L'Últim Gegant, amb l'autor Jordi Portals, a la Biblioteca L'Escorxador i amb la col·laboració de l'editorial Ara Llibres i la llibreria El Guesset. I acabem, això sí, aquest repàs cultural d'aquest cap de setmana dels actes que ens esperen per aquests dies de festa, amb música i a Sant Pere Vilamajor, amb el concert Els Colors del Violí, a la mateixa església del poble i amb entrada gratuïta, avui mateix, a 8:15 del vespre.
1: Doncs, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, com sempre, des de la veu de Sant Joan. Isaac.
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest cap de setmana comença la Festa Major de Sant Patllari de Camprodon amb els tornejos 3x3 de bàsquet i futbol al pati de l'Escola Doctor Robert, i després hi haurà la presentació del llibre El Camí dels Ossos de Sergi Ramis a l'Església Parroquial de Santa Maria. Més tard també el sopar popular, el concurs de samarretes i l'elecció de la pobilla i l'hereu. En acabant, Orantada, Mon DJ i Bertran DJ al Parc de la Mare de la Font la primera nit de concerts. Dissabte la festa tindrà el divert matí d'inflables a la plaça Santa Maria 5 de la tarda, amb l'espectacle també infantil d'humor visual al petit circ de Messier Mustache a la plaça del Carme, i a la tarda corre bars amb la xaranga Entrompats, també hi haurà teatre. A la nit, actuació musical amb els grups de versions Aquellos Maravillosos Años, Gamberros i DJ Ricky a l'escenari de la Mare de la Font. I el cap de setmana de Sant Patllari acaba diumenge 2:15, al matí es farà el pregó càrrec de Lourdes Puigmal, que ha anat al Dakar, recordem-ho, i a la sala plena de l'Ajuntament. Després hi haurà Ball i Cercavila, càrrec de la colla gegantera de la Vall de Camprodon, i els capgrossos de l'Escola Doctor Robert a la plaça Santa Maria. També missa solemne, una audició de sardanes de la Salvatana, vermut popular a la plaça Santa Maria, jocs de cucanya, sardanes i concurs de la maniera amb la salvatana. I a la nit, actuació dels grups musicals Mams, la banda Neon i DJs homenatges del P3. També hi haurà l'elecció del pandó i la despertada amb la xaranga bufatramuntana al parc de la Mare de la Font. I a Can Demànol hi ha aquesta activitat, tornant el divendres, de Fem un cafè d'igualtat amb Denis Selig al casino de Can Demànol a les 6 de la tarda. També a Ripoll es presentarà el número 37 de la revista Les Garrotxes, Els Horts, a càrrec de Daniel Palomeres, Antoni Llagostera i Jordi Nierga, al Museu Etnogràfic, a les 7 de la tarda. I a la mateixa hora, però a la biblioteca Lambert Mata, es farà la presentació del llibre Quin temps farà, en què l'autor Àlex Vanderland conversarà amb Xavi Ardite. També per acabar, aquest divendres, a Sant Joan de les Abadeses s'inaugurarà l'exposició de Roser Terrades a la cafeteria del Palmas a les 7 de la tarda. Dissabte, a Can Demànol hi haurà el 27è aplec de la Sardana, amb una audició de sardanes amb les cobles La Principal d'Olot, La Bisbal Jove i la Ciutat de Girona a la plaça de l'Ajuntament, de 5 a 2 quarts de 10 de la nit. A Ripoll, la festa del barri de Caselles, un berenar de coca i xocolata, festa de l'escuma, sopar popular i tot seguit quina musical amb DJ Lin Monetti. Mentre que a Sant Joan s'inaugurarà l'exposició La Cal·ligrafia dels Temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. I a 2 quarts de 7 de la tarda tindrem el cicle de concerts L'Estiu és Viu de Sundays, B2B i Fort Fiesta al Passeig del Comte de Guifré. I diumenge, per acabar, Can Demànol es presentarà el documental Proyecto Moravi a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. A Ripoll tindrem passics de teatre i les criatures amb l'agrupació teatral Marià Font a la plaça de la Lira, a sota, mentre que a Sant Joan, per acabar, al matí hi ha l'activitat El ritme de la natura, que és un taller per connectar amb el cicle de les estacions amb Neus Gamell i Irene Cervera, i després a la tarda hi haurà el concurs dels cantaires de la coral Jaume Nonó a les 6 de la tarda.
1: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel, que ja els tenim a punt. Miquel.
4: Doncs sí, arrenco jo. Tinc poqueta cosa, tres coses, us porto tres propostes molt puntuals, així més de caràcter festiu. Per exemple, a partir d'ara, encara tenim una mica de parèntesi, tothom sembla que ha frenat una mica perquè la setmana que ve tenim revetlla, però arrenquem amb festes majors. Tenim una de molt puntual, Muntanyola, que arrenca, de fet és una festa major que es concentra, té una vintena de propostes, però molt concentrades pràcticament totes dissabte i diumenge. Dissabte, per exemple, arrenquen amb festa de l'escuma per la canalla, un taller d'elaboració de ratafia, curiosa perquè ho fan a partir d'una recepta pròpia que tenen guardada al poble. A la tarda, partit de futbol solters casats, un clàssic, el vespre sardinada, i a la nit, festa a la piscina, que es posarà molt, molt segur que molt bé, perquè aquests dies ja veiem que apreta la calor. I diumenge reprèn la festa, doncs, amb proposta també de titelles per la canalla, rossada popular, una quina, i al vespre, una mica com a plat fort, a partir de les 9 del vespre, l'espectacle d'un show no fa estiu dels inconfusibles Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Això a Muntanyola. Tenim també a Prats, la setmana que ve és festa gran a Prats perquè és festa de Sant Joan i els Alois, això és durant la setmana que ve, però aquest cap de setmana ja fan alguns tastets, comencen a, diguéssim, a obrir el foc. Per exemple, diumenge amb la 29a trobada de puntaires al migdia, el Cafè Teatre Orient s'oferirà un concert dels conjunts instrumentals de l'Escola de Música, i a més hi haurà una petita diada castellera també, això a la tarda a la plaça Vella, al mateix migdia, seguida d'un dinar als Jardins de Calbac. Per tant, això, poquetes cosetes de moment. I un apunt molt ja no tan festiu, recordem que a principis, el gener del 2025, moria a Vic l'activista cultural Quim Capdevila, que tenia moltes facetes, però una d'elles la de xocolater. Precisament per recordar aquesta faceta de xocolater de la qual va excel·lir, aquest dissabte al Centre Cultural Joan Triadú, a les 7 de la tarda, es munta una mena d'homenatge pòstum per aquesta seva faceta, amb la participació de Consol Blanc, Núria Rivera i els xocolaters reconeguts Ramon Morató i Raül Fegarra. Mm-hmm. Per tant, un acte singular per anar a tastar xocolates.
1: La setmana que ve segurament carregats de coses,
4: La setmana que ve carregats de coses, entre d'altres, i no voldria tirar aquí per casa, en el meu cas, Festa Major de Vic, que arrencarà ja amb tots els honors.
1: Òbviament. Doncs, Miquel, que tinguis bon cap de setmana.
4: Molt bé.
1: I nosaltres seguirem amb en Jordi, que també el tenim a punt. Poques cosetes, però d'interessant segur.
2: També poques coses, perquè venim
5: venim d'aquesta setmana gran del Cabró Rock i altres coses la setmana passada, sobretot el Cabró Rock, és clar. I ara és com si, va, fem una petita pausa que la setmana que ve a Revella. I després a partir de Sant Joan comença ja tot el que és la dinàmica d'estiu, però estem en aquell moment que estem molt de pausa. Quan veus que a la programació, per exemple, d'Arts Escèniques no hi ha ni la Jazz Cava, que hi és sempre, perquè fan una pausa abans de començar doncs, molts concerts a la Cava d'estiu, doncs és que quan no hi ha ni la Jazz Cava és que ja no hi ha res. O sigui, molt poca cosa, però ara la recordarem. Sí que hi ha una recomanació que podem fer que no és d'estrictament del que solem parlar moltes vegades aquí, que és d'arts escèniques, de música, de teatre, etc, etc, sinó que és que a partir de demà a la tarda la gent que vulgui pot entrar en una església de Vic, que és l'església de la Pietat, que s'inaugura la restauració que s'ha fet d'una part d'aquesta església on hi ha unes pintures de l'època del barroc fetes al segle XVIII per un pintor de Vic, Marià Colomer. Ha quedat espectacular, o sigui, és una recomanació que fem després d'haver-ho vist això i d'haver vist com ha quedat doncs, tot aquest espai que evidentment ja se sabia que aquestes pintures hi eren, però estava tot fosc, perquè les esglésies sempre, doncs, amb el fum dels ciris, això, i tot, i que era... O sigui, no lluïen gens aquestes pintures. Ara s'han restaurat durant un llarg procés, gairebé 5 anys, s'han il·luminat bé, se n'han descobert fins i tot al capdamunt, a la cúpula, semblava que no hi havia res, que era tot així negre o color fosc, i resulta que rascant a sota n'hi havia més. I, per tant, és tot un espai decorat amb aquestes pintures que fan referència als que havien set els patrons de Vic, Sant Llucià i Sant Marcià, antics patrons de Vic, ara ja no ho són, però tot va al voltant d'aquestes figures d'aquests sants. Llavors, això, a partir de mala tarda es podrà entrar i es podrà veure. I a més, doncs, a l'espai de la nau central de la Pietat, que ja fa temps que es fa servir per activitats culturals, per concerts, per exposicions, per moltes activitats, hi ha una exposició sobre la figura d'aquest pintor i el seu temps. Es diu Marià Colomer, els últims barrocs, i parla no només de la figura d'aquest pintor, sinó també de l'època que hi havia a la ciutat quan es va fer aquesta decoració d'aquesta església, en general doncs, del que era el Vic del finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Per tant, una recomanació que fem, això ja queda obert, o sigui, sempre s'hi podrà anar, i a l'exposició en concret, aquesta exposició estarà oberta fins a final de setembre. És gratuït, a més, entrar. Però demà, ja que serà el primer dia, segur que hi ha molta gent que ja li fa curiositat de treure-hi el cap i veure aquest espai, que probablement hi havia molta gent que no l'havia vist mai, i en tot cas qui l'havia vist el recordava d'una forma molt diferent i molt més fosca. Dit això, anem per les escèniques, que són les coses que portem aquí normalment, però és que tenim molt poca cosa, perquè tindrem només avui, tindrem dues propostes de música clàssica. Una és avui, està dintre del cicle clàssica jove a l'Atlàntida, aquest sí que no fa pausa, diguem, i és un concert a dos pianos amb els pianistes residents del clàssica jove d'aquest any, que són tots dos, com diu molt bé el cicle, joves, que són la Maria Espuny i en Joan Espuny. Tots dos de Vic, tots dos molt destacats com a pianistes, i faran doncs, el que seria com recrear una ballada romàntica de l'època de Schumann, que és el compositor a qui es dedica aquest any al clàssica jove, amb piano, música de piano, i amb recitals de poemes que també solien passar en aquests recitals a càrrec de la rapsoda Júlia Cervera. Es titula Schumanníade, una vesprada romàntica, aquest concert que es podrà escoltar a partir de les 8 del vespre a la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida. Per la setmana que ve hi ha un altre concert a dos pianos d'en Joan i la Maria Espuny el dijous, ja ho dèiem ara, perquè com que això doncs, ja no tindrem programa fins a la setmana que ve, l'endemà de Sant Joan doncs, hi ha aquest altre concert dintre d'aquest cicle del que ells són els artistes residents d'enguany. I ens n'anem a diumenge, que tenim un altre concert de clàssica, en aquest cas el Casino de Vic, a les 7 del vespre, amb el pianista Pau Vendrell i la mezzosoprano Judit Subirana. Això, doncs, diumenge a les 7 del vespre, hem dit bé, sí. I aquí ens quedem, o sigui, ja està. Ja tenim tot el que, a part del que ha comentat en Miquel R, ja tenim tota l'oferta pel cap de setmana. Ara bé, prepareu-vos per la setmana que ve, perquè la setmana que ve sí que ja entrem en la dinàmica d'estiu. Tenim un festivalàs de música a les Masies de Voltregà, tenim cicles de concerts d'estiu que comencen, ja estarem en la dinàmica habitual de cada estiu, que vol dir que cada setmana, a partir d'ara sí, cada cap de setmana hi haurà moltes coses, i que el podeu reposar una mica.
1: Exacte, cap de setmana de repòs,
5: De repòs, perquè ve la revetlla, més a més, i tot plegat, i venim d'un cap de setmana ja molt mogut, o sigui, aquest molt de descans, i ja encarem l'estiu.
1: Carregar piles, exacte. Doncs, Jordi, que tinguis bon cap de setmana.
5: Molt bé, gràcies.
1: Adéu. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.
6: Sé que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.

ja estem sentint la nova cançó de Segon Bohemio, que just ha sortit avui, perquè l'artista ha publicat Un dia qualsevol d'agost, un tema que doncs manté aquesta essència que l'ha convertit ara mateix una de les veus més singulars del panorama musical català, i també doncs un artista que sempre doncs intenta adaptar-se a totes les temporades fent cançons que encaixin, doncs per exemple en aquest cas una cançó que encaixa perfectament a l'estiu, on la música, com que comentàvem avui, música d'estiu. Nosaltres seguirem per aquesta també.

se'n sorprenia amb el seu Montxeri Go Home al costat de Maria Jaume. Aquest any tornen a apuntar directament amb aquesta banda sonora també d'estiu i de vacances, amb una cançó que ens tocarà ben de prop, Sant Joan, una nova col·laboració amb Triquell, doncs que arriba amb tots els ingredients de ser també una de les cançons més sonades d'aquesta temporada, una cançó doncs, que potser ens recorda amb aquest esperit de l'EDM, com amb David Guetta, o Florida. Nosaltres seguirem també per aquesta.

Estem sentint Morenito d'Ina, perquè saps que l'estiu comença quan s'acosta Ina, perquè aterra amb una de nova cançó, amb aquesta energia que és contagiosa, on l'artista doncs apropa sorolls més dents per protagonitzar els mesos més calorosos de l'any. Un tema perfecte per llevar-te amb un ànim, que tinguis molt baix d'ànim, doncs et poses una cançó de l'Ina i t'aixeques en qualsevol moment. Nosaltres seguirem per aquesta, que és una estrena.

parella artística de Gala Duran i Barribí, parella artística i també parella romàntica, perquè coneixem que ells dos són parella, han tret aquesta cançó a Una casa en el Teide. Aquesta artista doncs ens porta de nou un avançament del seu pròxim àlbum d'estudi, un tema romàntic que ressalta el més positiu d'enamorar-se i també que uneix el pop amb sorolls, amb sons més folclores canaris. Nosaltres seguirem per aquesta.

I estem sentint Danny Ocean amb Caramel, aquesta, una cançó que forma part del seu nou EP, Babilonia Blue, on, que és una d'aquestes llistes que ha entrat de novetats musicals d'aquest divendres. I bàsicament és una cançó que s'uneix al reggae, els afrobeats i aquest pop futurista, que és una cançó que segurament sonarà a totes les discoteques aquest estiu, és així. Nosaltres ens acomiadarem aquí al Territori 17 d'avui amb la cançó, amb la nova cançó d'Olivia Bay, Sin Miedo a Caer, la cantant l'ex Triunfita, és a dir, que va participar a Operación Triunfo. Llança el seu primer single després del seu single que van treure des d'Operación Triunfo, i nosaltres acabarem al Territori 17 amb aquesta cançó. Que tingueu molt bon cap de setmana, bon divendres, protegiu-vos de la calor, i nosaltres puntuals dilluns aquí a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és divendres 19 de juny de 2026.
2: Doncs sí, ja us ho vam dir, és que hem dormit molt millor i això es nota en la manera de despertar-nos. I no ens referim a que haguem descansat només perquè el nostre son ha set profitós, sinó perquè no hem tingut una nit tropical i l'aire que corre a les 8 del matí és mitja vida o una sencera.
3: Sí, però a les 8 del matí ja no estàs dormint, eh? Així que benvingudes totes al 612è Infopodcast Cardedeu.
2: Susana, acabem la setmana laboral.
3: Mira, doncs acabem dient que avui és el Dia Mundial per l'eliminació de la violència sexual durant els conflictes.
2: Que així sigui, mai serà.
3: També és Santa Aurora.
2: Aurora! Na, na, na, na, na. Això, aquest és pel Pol, eh?
3: Tal dia com avui, però de 1990, presentava l'informatiu la Marta Elias i ens explicava que s'havia celebrat el 39è aplec de sardanes al Parc dels Pinatons.
2: Això vol dir que avui en porten molts més.
3: I avui acabem amb aquesta frase que diu sentir campanes i no saber d'on. Per exemple, Enric, que ja han obert la nova botiga d'informàtica al centre.
2: N'he sentit campanes i no sé d'on.
3: Molt bé, has entès com funciona?
2: Seran les a l'església perquè queden prou a prop.
3: Però va, següent.
2: Va, comencem explicant que la transformació de l'espai jove de l'APAC és la primera proposta de l'edició del Consell d'Adolescents. Després d'un procés de recollida d'opinions als instituts que va aconseguir més de 200 respostes, els consellers van detectar que la principal preocupació dels adolescents de Carreu és l'autoestima. Bé, i de la resta del món, crec jo. Segons han explicat Lines i en Kai durant l'acte, les enquestes reflecteixen a...
3: El teu, no? El teu principal problema no és l'autoestima.
2: Jo no sóc un nen.
3: I de la població. població en general.
2: Doncs això, que les enquestes reflecteixen que els nois i noies del poble necessiten acceptar-se més, sentir-se segurs per expressar-se i tenir relacions sanes. La gran proposta, expliquen des del consistori d'aquest primer curs, és la transformació de l'espai jove de la PACI perquè funcioni com a punt de trobada obert per a joves d'entre els 12 i els 17 anys. Les conselleres Maram i Elna i Turbé han detallat com imaginen aquest espai. Serà un lloc acollidor, en zones de conversa i descans, jocs de taula, espais creatius i musicals i activitats esportives al pati. El projecte, a més, té un calendari imminent. Expliquen que aquest juliol els mateixos adolescents participaran en una intervenció per pintar l'espai. Durant les tardes, l'espai jove estarà obert com a espai de socialització i com a refugi climàtic. A partir del setembre, es comptarà amb una tarda oberta a l'espai jove.
3: Molt bé, Enric, i ara arriba el cap de setmana, així que us explicarem quin temps farà.
2: Prepareu-vos, agafeu-vos fort, perquè comença la calor, pujarà fort fins a trobar el punt àlgid diumenge i llavors s'allargarà fins dimarts. Les nits, evidentment, seran tropicals. Esperem que no... Bueno, en alguns moments de les nits seran tòrrides, això segur. No tota sencera, però segur que sí.
3: Vaja, que dormirem al congelador.
2: Sí!
3: Vinga, va, i passem a l'horta.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Calor, els arbres perden més fulles, així que vigileu segons quines hortalisses, o per exemple els enciams, que no s'hi acumulin les fulles al damunt perquè són sensibles i també pot ser que se us trenquin o es quedin marcides segons quines plantes, etc. Així que aneu purgant tot el que vagi al damunt. Les fulles sempre al voltant, de mulching.
3: Molt bé, i avui passem del porta a porta perquè és divendres i ningú ha de treure res a la porta de casa seva, però sí que tenim...
2: Sí, no? Estalvi. Divendres. Faves tendres.
3: Ai, Déu meu. Farmàcies de Guàrdia, avui tenim la Palou, la Gatell i l'Estalvi, i demà dissabte tindrem la Palou i diumenge també la Palou.
2: I amb això arribem al No pots estar avorrit que li far 10 en un poble com Cardedeu. I comencem avui divendres, i és que a 7:15 a la Biblioteca Mar de Vilalba tenim taller de filosofia contemporània amb una sessió dinamitzada per Joan Méndez, on es parlarà del test de Turing i la IA. Test de Turing no deu ser cap dels nans del Senyor dels Anells, no? Hijos de Turing, seguidme. No, res així, no?
3: Has dit Turing.
2: Turing, amb T.
3: Dissabte a l'església a les 9 del vespre, concert estiu agrupació coral cardedeuenca de la missa al Camp Popular Argentí.
2: Vinga, som-hi! I amb això...
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu d'Estel.
2: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
3: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Salut i poble, consulta la proximitat i fem-vos sòcies!
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ora 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. La Generalitat reforça el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen un dispositiu en un 50%, uns 200 agents rurals vigilaran també el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També recorda la prohibició de llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. Amb tot, la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a aquestes revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial d'educació, mentre que USTEC ha anunciat que sí que hi assistirà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I de fet, el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitats de cures de familiars han hagut de fer algun canvi a la feina per precisament conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de Població Activa publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troba amb problemes. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir d'aquest cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que arribi als 40 o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà també entre 250 i 300 operacions més durant l'any.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon divendres 19 de juny de 2026. Això és l'enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny arribem a instàncies finals de temporada i és quan s'hi juguen les garrofes als equips que han arribat a aquests moments. Per exemple, el Sabadell, que juga avui l'ascens, el retorn al futbol professional, l'ascens a segona divisió, amb el partit de tornada de la final del play-off d'ascens contra el Zamora. Ha de remuntar un 1-0 al conjunt arlequinat, que en tindria prou amb guanyar també per un gol de diferència al final de la pròrroga. I creu, després sobretot també de les semifinals, en què va remuntar un 2-0 contra el Real Madrid Castilla, també a una nova Creu Alta que, com avui, serà plena a vessar, amb gairebé 12.000 entrades exhaurint la capacitat de l'estadi. També parlarem de, i repassarem els resultats d'ahir i l'agenda d'avui del Mundial Masculí de Futbol i l'actualitat de la selecció espanyola i dels catalans. Per exemple, Marco Corella, que ha parlat, ahir ho va fer en roda de premsa, del seu fitxatge per al Real Madrid i del que ha comportat en plena concentració al Mundial. Aquesta tarda, per cert, compareix un altre dels catalans d'aquesta selecció espanyola, Pau Cubarsí. També molt futbol i també bàsquet, perquè avui, ahir, el Barça va guanyar el primer punt de la final de l'ACB, amb un partidàs, en parlarem, 112-113, rècord d'anotació en una final de l'ACB contra el València, demà el segon partit, i avui també en hoquei patins es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, amb el conjunt igualadí obligat a guanyar 3 partits consecutius al conjunt gallec si vol ser campió d'aquesta hoquei lliga. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Eva Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic amb 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia i Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, Alba, jugant als partits dels grups C i D.
1: Al grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Saibari i Maimouni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I al grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, als Estats Units, ho farà contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: Sí, es tracta de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrarà la temporada que ve al tècnic basc Doni Iraloa. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia. Avui al Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València, el Roger Arena, en un partidàs.
1: Un triple de Will Klimbon i una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Amb temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, de nou al Roger Arena, a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: A dilluns serà el tercer partit que segur que jugarà en aquest cas al Palau Blaugrana. En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final, també el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes, després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart, també a les comes.
0: En futbol sala també estem en finals i amb un equip català, el Barça, que ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir d'allò més i aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12 millor registre, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes amb un meló, ha estat el 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia els quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam a Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: Encara no ha començat, ho ha de fer d'aquí uns minuts aquest partit entre Paula Badosa i Linda Noskova. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:15 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marin Vos, campiona de la primera edició el 2024 i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada. Serà diumenge, Alba, amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia, des de 5 minuts abans de la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 11 minuts gairebé, 12 passen de la una, comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups del Mundial masculí, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts i, per tant, seran primers, passi el que passi, l'última jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia i Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, que són primer i segon, amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni, el combinat marroquí. A 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament, hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge, a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verd. Aquesta tarda compareix en roda de premsa Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre dels catalans, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt més del seu fitxatge del Real Madrid pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció. El maresmenc destacava l'haver-ho pogut tancar abans de començar la competició.
1: Creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado. Cuando salió ya estaba todo cerrado y creo que eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía, en estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco 100% en este Mundial. Creo que no se lo merecía ni mis compañeros ni el equipo, y tener la oportunidad de dejarlos cerrado antes de que empezase creo que fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene, es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, y no tuve ninguna duda. Y
0: un Marco Corella que va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival.
1: Bueno, al final hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas, y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso por y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar, y muy feliz de la decisión que he tomado.
0: Marco Corella, que s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid a les ordres de José Mourinho. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges de Bernardo Silva i Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia. Avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano. Però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta. A partir de les 9, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Una fita que passa per completar una última missió, guanyar el Zamora. Qualsevol resultat, mentre sigui en forma de victòria, li val al Centre d'Esports per ascendir. Això sí, si el triomf fos per la mínima, s'hauria de disputar la pròrroga, i si el resultat global de l'eliminatòria continués igualat després dels 120 minuts, no hi hauria tanda de penals i pujaria el Sabadell per haver quedat més ben classificat durant la fase regular. Escoltem Ferran Costa.
3: El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip en el partit de demà.
2: Ferran Costa, a priori, podrà comptar amb tota la plantilla. La gran novetat serà el davanter Agustín Costia, que es va perdre el partit d'anada per sanció. A Zamora, per altra banda, també s'ha instal·lat la il·lusió per veure el seu equip pujar. Les entrades del sector visitant també s'han esgotat, i a la plaça major de la ciutat muntaran una pantalla gegant. Un basc, Aymar Velasco Arbaiza, serà l'encarregat d'arbitrar el partit. El xiulet inicial a la nova Creu Alta, avui a les 9 de la nit, però des de molt abans que hi començarà a haver moviment. Al matí l'equip fa una última sessió d'entrenament d'activació, després es concentrarà a l'hotel Sabadell i allà passarà el dia. A partir de les 7 anirà amb autocar cap a l'estadi, on s'espera que hi torni a haver una altra gran rebuda per part de l'afició.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9 aquest Sabadell-Zamora, a la nova Creu Alta, com dèiem. Diumenge al migdia serà el torn del Badalona, que creuen una nova remuntada, en aquest cas d'un 3-0 contra el Compostela, per pujar en aquest cas a la segona federació masculina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
5: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
4: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, un apunt més de futbol. La tercera federació masculina competirà l'Atlètic Lleida amb un Juan Carlos Beltrán a la banqueta que vol fer un projecte guanyador i amb identitat a la categoria. Anem a UAULLE Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'era Juan Carlos Beltrán al capdavant de l'Atlètic Lleida ja ha començat dilluns. Es va anunciar que seria el capità del vaixell a la temporada vinent i ahir va atendre per primera vegada els mitjans de comunicació. Un entrenador que ha enllaçat moltes temporades a segona federació i que la vinent liderarà un projecte a tercera. Per Beltrán, això no és una passa endarrere perquè no analitza, diu, l'Atlètic Lleida per categoria, sinó que ho fa veient a un projecte guanyador.
7: A nivell de categoria, evidentment, das un pas atrás, però si tu lo miras como proyecto, que es como yo lo he empezado a mirar desde hace unas semanas, pues para mí es un reto el poder venir a un folio en blanco y poder construir desde cero algo que tenga sentido a nivel futbolístico y si encima tiene el soporte de club a nivel de estructura de club y tiene también el soporte de ciudad y de estadio y de campo, pues creo que se dan todos los parámetros para que si hacemos las cosas bien, aquí pueda salir algo que tenga que sea chulo, ¿no?
6: I avui l'Atlètic Lleida ja ha confirmat la primera peça. Jordi Ortega és la primera renovació confirmada per part del conjunt lletà de cara a la temporada vinent. Serà la tercera temporada del migcampista a la capital del Segrià.
0: Gràcies, Sergi. Ara sí, anem amb bàsquet. El Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga ACB en guanyar ahir al Roig, generant un partidàs contra el València, en què es va decidir a la pròrroga. Will Clyburn amb un triplàs i un tap en l'última defensa va provocar el temps extra, en què el Barça va ser millor per acabar guanyant d'un punt, 112-113. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
8: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest recte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça, que com sentíem, posa l'1-0 i reparteix el factor pista. Per tant, amb aquesta victòria, el segon partit, també el Roig Arena, es jugarà demà dissabte a les 8 del vespre.

0: En hoquei patins, avui comença el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta l'Igualada i el Liceo. És el primer a les comes, després de dues derrotes dures del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat de tots dos 8-2. Toca reaccionar davant de l'afició per forçar primer el quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma, que reconeixia que els dos primers partits havien estat cops durs per a l'equip.
1: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè veníem de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Un Joel Roma que també destacava la importància del factor pista i d'aprofitar els partits a casa per sumar punts en aquesta final.
1: Segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, on vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen i nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, el front d'aure i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, donar-li una bona alegria i doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
0: I un últim document del davanter de Vilassar de Mar, que no continuarà a l'Igualada, per cert, després d'aquesta final la propera temporada, ja ho ha anunciat el club, en aquest cas sobre una de les claus que ha de canviar l'equip respecte als dos primers enfrontaments, el de no rendir-se.
1: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en un moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens l'estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots, per encara fer-ho, no per els que estem o pels que no per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada Liceo, tercer partit de la final d'hoquei lliga masculina. En cas de victòria catalana es jugaria el quart partit diumenge al vespre, també a les comes. I en cas que l'Igualada també guanyés el de diumenge, el títol es decidiria ja la setmana vinent, de nou a la Corunya. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, després de patir d'allò més i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts, ahir van golejar el conjunt murcià amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes en el 6-1 final. Escoltem el francès després del partit.
2: Desde que llegué aquí hace 5 años ya, todo el mundo me ha cogido como su hermano pequeño. Y para mí es algo que me ayuda mucho cada día y con los drags están ahí cada partido en casa, fuera de casa, lejos, cerca y para mí si meto un gol y es normal celebrar con ellos. El equipo está bien, pero es normal, estamos cansados, jugamos cada dos días, pero ahora tenemos que descansar, ir a Pozo para ganar el tercero partido del martes.
0: El Barça que tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, com sentíem, 23 de juny, amb el tercer partit de la sèrie. I encara en futbol sala, diumenge al migdia, somia el Linyola en continuar fent història amb el partit decisiu del play-off d'ascens a primera divisió femenina. El conjunt del Pla d'Urgell té una gesta molt complicada, remuntar a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un equip fet per pujar l'1-4 de l'anada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Dels rivals que li podia tocar en aquesta final del play-off d'ascens, sense dubte, és el més complicat. Un equip confeccionat per pujar amb jugadores internacionals i que va donar un cop d'autoritat a la pista de Linyola, on aquesta temporada cap equip havia guanyat. Això sí, també és cert que l'1-4 pot ser fins i tot injust, i el Linyola es mereixia més, però tot i la dificultat, les del Pla d'Urgell tenen clar que no donen res per perdut. N'ha parlat a Ràdio Ponent la seva capitana, la Montse Carles.
4: És difícil, però amb ganes de morir la batalla, no? I d'intentar fins al final. I hem trobat força el joc de 5 i a veure què ens trobem amb el rival. És la seva pista, és una pista més gran que la de Linyola. Se'ns fa de vegades difícil, però a la vegada també es creen més espais i a veure si podem aconseguir capgirar el resultat. Difícil, però ningú ha dit que sigui impossible.
3: A més, una pista on passa com a la de Linyola. Cap equip ha estat capaç de guanyar a l'Estrela com a local. El desenllaç d'aquesta temporada és aquest diumenge, a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt abans d'acabar. Avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, amb la primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana, 92 quilòmetres, a partir de quarts de 4 de la tarda. D'entre les favorites destacaran la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició del 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se també la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova estarà format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour. Com dèiem avui, sortia i arribada a Santa Susana, al Maresme, demà a la volta que va a la Molina, que puja a la Molina diumenge, la tercera i última etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Bon dia i bon divendres 19 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny, avui programa molt carregadet amb la prèvia del definitiu Sabadell-Zamora, que es disputarà avui a les 9, a la nova Creu Alta, plena vessar, que decidirà quin equip torna al futbol professional amb l'ascens de segona divisió masculina. En parlarem amb un dels protagonistes de l'últim ascens del Sabadell aconseguit a casa, Santi Navarro, en aquell cas l'any 1994, fa 32 anys, a segona B. També parlarem del Mundial, de bàsquet, de futbol sala, amb les grans victòries del Barça ahir a les finals de les respectives lligues, i hoquei patins, amb la prèvia del tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, que es disputa avui el primer a les Comes. En parlarem amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Alba Triedo, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra la Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts, el grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, de fet, són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I les altres dues seleccions, el Qatar i Bòsnia, en tenen un. Pel que fa a l'agenda d'avui, a jugar en els partits dels grups C i D.
1: En el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, com els catalans Aibari i Amuna i Amain, ja ho direm, amb Aimoni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil a Haití. El grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola, que jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció.

0: Acció espanyola.
1: És el de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Andoni Iraola. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: I també parla de la Damm, per exemple. Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia, avui el Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Canó, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. Avui en parlarem, com dèiem, amb Santi Navarro, un dels protagonistes de l'últim ascens aconseguit del Sabadell a casa, en aquell cas a la segona B, l'any 1994. Ha pujat més vegades el Sabadell en aquest segle, però ho ha fet totes fora de casa, lluny de la nova Creu Alta. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València, el Roig Arena, ahir en un partidàs.
1: Un triple de Will Clyburn i amb una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Al temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de l'ACB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, serà de nou al Roig Arena a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit ja de la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer al quart i després un hipotètic cinquè partit que es jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart també a les comes.
0: Avui també en parlarem amb Joel Roma, davanter del conjunt igualadí. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de llomés i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent 23 de juny en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12è millor temps, Maverick Viñales és el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes en Montmeló, ha estat 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia, de fet ja ho està fent, als quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial, la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: De fet, no ha començat gens bé Badosa, que perd 4-0 contra Noskova ara mateix, amb servei de la catalana 30-40. De fet, punt de break per situar el 5-0 en el primer set d'aquest partit. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:45 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició el 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat Paula Blasi, vigent campiona de la Volta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada amb un partit decisiu de futbol. Serà diumenge, Alba.
1: Sí, amb la tornada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina, el Municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari al grup A amb 6 punts. De fet, seran ja primers per ser el que passin a la tercera jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, per tant, que són primer i segon amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Saibari i Amaimuni al combinat marroquí. Recordem que Saibari ja va marcar, el jugador nascut a Terrassa va marcar en el primer partit contra el Brasil. A 2:45 de la matinada es jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Aquesta tarda compareix en roda de premsa un dels catalans, Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt del seu fitxatge pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció espanyola. El maresmenc explicava així com havia gestionat la negociació en plena concentració del Mundial.
1: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor. Ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
0: Un Marco Corella que destacava el pas endavant, que significa per ell aquest fitxatge pel Madrid.
1: El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final cuando vas a un club de esta magnitud lo que más desea es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no, quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera.
0: Cucurella, que també va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival, després de passar i de formar-se en gran part també per la base del club blaugrana. El defensa català s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid, a les ordres de José Mourinho, també nouvingut, de fet retornat al club blanc. Recordem que el Madrid també ha fet oficial ja els fitxatges, a més del de Cucurella, de Bernardo Silva i d'Ibrahima Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el centre d'esport Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano, però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta amb entrades exaurides. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, parlava de gaudir aquest tipus de partit.
2: Crec que el gaudir és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri. Penso que és molt important que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip.
0: Un Ferran Costa que també va dir la seva sobre el soroll que ha arribat de Zamora sobre els suposats interessos de la federació en afavorir el club arlequinat en aquest playoff, tenint en compte que Joan Soteres, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, és sabadellenc.
2: Quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres, atacant un club amb més de 100 anys d'història, bueno, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més, pues, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, pues, me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara, i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondrà aquest estadi, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
0: En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Sabadell Zamora a la Nova Creu Alta. Per remuntar-nos a l'últim ascens al Centre Esport Sabadell aconseguit a casa, la Nova Creu Alta cal anar 32 anys enrere. El conjunt arlequinat ha pujat a segona en dues ocasions aquest segle, el 2011 a Eibar, el 2020 a Marbella. També van tenir un ascens a segona B aconseguit a Mieres el 2007 i, evidentment, el de l'any passat a Múrcia, de segona federació, primera federació. Però, com dèiem, avui volíem parlar de què se sent assolint un ascens a casa, davant de la teva gent. I per fer-ho tenim al telèfon a un dels protagonistes d'aquell Sabadell 2, Crevillente 1, que va certificar el pujar en aquell cas a segona B, un dels golejadors de fet aquell partit del 5 de juny del 1994. Santi Navarro, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara et pregunto per aquell partit del 94, però deixa'm també preguntar-te per la setmana prèvia i també per les hores prèvies al partit. Com ho recordes i com vivia la ciutat, si és que hi havia ja ambient, aquest neguit abans del partit?
3: Bé, jo el que recordo, perquè ha passat el temps, evidentment, sí, recordo que va ser tot el playoff, de fet, no? Que va ser tot, que estàvem tots a nivell del club, hi havia molt interès, hi havia moltíssima expectació i teníem una expectativa molt gran de poder ascendir, perquè no oblidem que el club en aquell moment estava vivint una situació social complicada, no? Estàvem amb el canvi, veníem de les èpoques de segona divisió A, és l'època que ens tocava viure, i aleshores la ciutat es va abocar, és el record que tinc moltíssim, en la voluntat de que l'equip pugés a segona B.
0: De fet, aquell format era diferent, era de lligueta i també veníeu d'aquest doble ascens, diríem, a l'anterior temporada. Com ho recordes també dins l'equip, la preparació? No sé si es prepara diferent un partit així o és això que deies de continuar el que ja veniu treballant durant tota la temporada?
3: La veritat és que no ho recordo com una setmana d'una excitació més enllà del normal, no? Del fet de dir que sabíem que la Nova Creu Alta, que l'estadi estaria pràcticament ple, que hi havia molta il·lusió, sobretot per la gent que era de casa, que no era el meu cas, doncs ho vivien amb una intensitat també perquè doncs, pel seu entorn i ens ho transmetien a la resta. I la veritat és que sobretot recordo la il·lusió, no? Jo acabava d'arribar, com que diu, a la meva primera temporada i tot em sorprenia per positiu, i la veritat és que és una setmana que t'agradaria que s'allargués molt més, no? Perquè bueno, vius amb ganes de que arribi el diumenge, però també el que estàs vivint a nivell d'atenció mediàtica i de tot, doncs és una situació molt agradable pel jugador.
0: I ja sobre el partit, aquest vespre tenim sold out a la Nova Creu Alta, més de 11.900 persones, gairebé 12.000 animant l'equip, generant un gran ambient. No sé si com es pot mantenir la calma des de dins del terreny de joc per fer la feina que has de fer, per tenir la sang freda necessària pel jugador en aquest cas per jugar aquest tipus de partits.
3: Jo per l'experiència que tinc, i a més segurament els molts jugadors han comentat el mateix, un cop comences a jugar tot això queda al marge. Sí que és veritat que segurament tens una sobreexcitació que entenc que l'estaf tècnic ja mirarà de rebaixar-la, no? Però en el moment en què el jugador surt a escalfar, a més entenc que sortirà a escalfar i l'estadi estarà ple, vull dir, és energia extra que et transmeten, però un cop la pilota comença a estar en joc, el jugador el que està és per la feina. Vull dir que, en aquest cas, a més, l'avantatge de jugar a casa és que tot el que reps d'extern és positiu. Vull dir, sentir l'alè dels teus aficionats, vull dir, això sí que és veritat que en els moments difícils que segur que n'hi ha, doncs és un extra que t'ajuda.
0: I si ja ha de ser espectacular viure el moment del xiulet final i de l'esclat d'aconseguir l'objectiu, què s'ha de sentir en el moment de marcar un gol en un ambient així?
3: No, una satisfacció molt gran, evidentment. En aquell moment el que sents és una... és indescriptible, ho hem dit moltes vegades, no? Ho ens expliquen moltes vegades perquè et passa molt ràpid, no? És un segon, dos segons en què vius una situació, doncs, ostres, d'èxtasi, la veritat. La importància que té el fer un gol, evidentment, en un partit com aquest és transcendent, perquè són partits en què normalment es decideixen per una diferència mínima, però bàsicament, teníem la seguretat que fos jo o fos en aquell moment els davanters que teníem, que tenien moltíssim gol, com el Manel, com José Luis Garzón, recordo, el mateix Piti Belmonte, doncs que un o altre doncs acabaria marcant. Aleshores, sí, em va tocar a mi el primer, que jo no era un angular golejador contrastat en aquest sentit, però bé, la satisfacció, com et pots imaginar, immensa.
0: Vaig acabant, no sé si veus algun paral·lelisme en aquell Sabadell i en aquest de l'actual, que també ve d'un ascens, diríem, de la segona federació i en la primera temporada ja està jugant playoff d'ascens.
3: Bàsicament per la trajectòria de la temporada. Jo crec que el Sabadell el que ha mostrat és que té això, un equip molt sòlid, amb molta, molta solvència, que quan arribes a un play-off i arribes amb aquesta, dinàmica doncs, tan positiva, doncs tens molts números de pujar, i que realment és la constatació d'una feina que s'ha fet durant tota la temporada molt regular, no? Que al final és el que diem, aquests play-offs que es juguen a final de temporada... pot ser que sigui, que es pugui interpretar com un premi el que has fet durant la temporada, però al final per mi és el resultat de la feina ben feta durant la temporada, no? I nosaltres en aquest cas sabíem que l'objectiu era fer el play-off, i sabíem que si arribàvem al play-off, amb la línia amb la que portàvem, doncs que teníem moltíssimes opcions de pujar, i espero que així sigui també, aquest any.
0: Doncs Santi Navarro, que va ser un dels protagonistes de l'últim ascens que ha viscut al centre d'esports Sabadell a casa la nova Creu Alta. Esperem que avui es pugui tornar a repetir. Santi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i que hi hagi molta sort.
0: En bàsquet, el Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga ACB en guanyar ahir el Roig Arena un partidàs contra el València, que es va decidir a la pròrroga, que va forçar Will Clyburn amb un triple i un tap en l'última defensa. 112-113 va acabar guanyant el conjunt blaugrana. Escoltem l'entrenador Xavi Pasqual explicant que per guanyar aquest València només es pot fer d'una manera, i és jugant molt bé en atac.
4: Molt senzill, el València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent. Ens hem deixat, em sembla, 5 tirs lliures en el tram inicial de partit i diversos tiros fàcils que hem fallat, i ens ha costat moltíssim entrar en aquesta final, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
0: El Barça, que posa l'1-0 i reverteix el factor pista amb aquesta victòria. El segon partit també el Roig Arena jugarà demà dissabte a les 8 del vespre. En hoquei patins, avui es reprèn la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceu amb el primer partit a les Comes. Els gallecs van guanyar molt clarament els dos primers duels disputats a la Corunya, per idèntic resultat, els dos, 8-2, però l'equip arlequinat es vol fer fort a casa i forçar primer el quart i després un cinquè partit que en cas de jugar-se seria de nou a Galícia. Per parlar-ne tenim al telèfon el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Joel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
0: Com està l'equip? Com arriba aquest tercer partit després d'aquestes dues derrotes a Riazor?
5: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs, perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats, i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres, i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Ara et pregunto pel factor pista, que evidentment és diferencial, però els dos primers partits, de seguida el Liceu va posar molta distància al marcador i ja es va fer impossible aixecar-ho. No sé si et pots una mica també la clau, aquests inicis de partit.
5: Sí, al final jo crec que és important que no et puguin... Primer de tot, que no et vagin per davant del marcador, i si és el cas, que no se te'n vagin amb un 0-2 o 0-3, sinó tindran un resultat curt, perquè en qualsevol acció el hockey és un esport que en qualsevol moment es pot empatar o et pots ficar per davant. I bueno, hem de sortir amb les coses clares, com dius tu al principi, fer els pocs errors que no puguin començar a guanyar ni el sigui el contrari, nosaltres estiguem per davant, i res, i aquesta tarda donar-ho tot i treure des del primer minut fins l'últim, els 50 minuts ja està amb els 5 sentits posats.
0: El factor pista, és complicat jugar a Riazor i entenc que serà molt diferent a les Comes, tant al partit d'avui com al quart, esperem, de diumenge.
5: Sí, segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara, doncs, el que dius tu, amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, al front d'Aura i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, i donar-li una bona alegria, i com dius tu, doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
0: Ja fa també una mica més encara, fins i tot, però l'últim partit decisiu, aquell que es va jugar a Blanes de la semifinal contra el Barça, també era en parquet i també era en aquest cas en pista neutra, però és veritat que teniu el factor contra el Barça. No sé si també es pot repetir la història.
5: Bueno, sí, és que cada eliminatori és diferent. El Barça va ser una forma, el Liceu és una altra. amb el Barça era també un partit de vida o mort, i ara cada partit amb el Liceu serà vida o mort, perquè vulguis o no, si ells guanyen s'acaba. Nosaltres només tenim un altre que guanya cada partit i anar partit a partit. Però bueno, jo crec que no ens hem de fixar amb el diumenge, ens hem de fixar amb aquesta tarda i de fer les coses bé i de treure aquest partit endavant per poder doncs, estar dintre el partit del partit i poder, pues, el que ens han fet ells allà, que és, per dir-ho així, un cop de moral dur, pues, poder-lo fer aquí nosaltres per poder anar forçant partits.
0: Què és el que heu detectat que heu de millorar més, més urgentment respecte precisament als partits de la setmana passada?
5: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això en un moment els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi, no, per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Ara ho deies, teniu baixes importants, per exemple el capità Roger Bars, i sé que fa molt, però per exemple el novembre de l'any passat el precedent que tenim d'aquesta temporada, d'aquesta Igualada Liceo, va guanyar 4-0 a les Comas. No sé si es podeu agafar referència a alguna cosa o els equips han canviat molt i fa massa.
5: Bueno, el novembre podem dir que és més cap a l'inici de temporada, però bueno, sí que ho agafem una referència de que ens hem pogut guanyar, de que a casa som molt forts, de que aquest any menys el Barça i un empat amb la Lleida, tot l'altre ho hem guanyat a casa. Per tant, això vol dir alguna cosa, que hem fet les coses bé. Llavors hem d'arrelar això i dir, dels cinc sentits posats i tirem endavant, que aquesta tarda tot això pot funcionar i podem fer gaudir tots d'una bona tarda.
0: I ara, si acabo, en l'àmbit personal entenc que estàs plenament centrat en la final, però el club ja ha anunciat que no seguiràs el curs vinent. Primer, no sé si ja saps què faràs, i després seria, a banda d'històric per l'Igualada, evidentment molt bonic tancar aquesta etapa en què heu tornat a situar l'Igualada al més alt amb un títol de l'Hockey Lliga.
5: Sí, sí, està clar. Jo estic amb els cinc sentits posats amb l'Igualada perquè, bueno, encara estem en competició. Jo fins que no s'acabi el partit i el marcador fiqui que hem perdut, ho donaré tot, i això és el que compta ara. Jo crec que tots volem aixecar aquest títol, tots tenim molta il·lusió i mai més sabem si podrem arribar a una final. Aleshores, jo crec que tots tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, i ho donarem tot, des del primer minut fins a l'últim. I referent a la temporada vinent, sí que sé el que faré, però bueno, ja s'anunciarà quan tot acabi, quan tot això hagi acabat, i esperem que sigui amb la Copa.
0: Doncs estarem pendents. Primer, el que ve més immediat és aquesta tarda a les 7, aquest tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a les Comas, entre l'Igualada i el Liceo. Si guanya el conjunt igualadí, que esperem que sí, tindrem quart assalt, que jugaria diumenge també a les Comas. I en cas de victòria, necessitaríem un cinquè definitiu de nou a Terres Gallegues. Anem parat amb el jugador de l'Igualada, Joel Roma. Joel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta tarda s'omplin les Comas, i si voleu venir esteu més que convidats. It's Friday.

0: I fins aquí aquest En Joc d'aquest divendres. Abans repassem algunes històries més. Per exemple, que avui comença la tercera edició d'aquí una estona de la Volta Ciclista a Catalunya. Primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana al Maresme. I també el partit de Paula Badosa, en aquest cas dels quarts de final del torneig del 8 de 500 de Berlín. Ha perdut el primer set Badosa i en el segon 1-1. En el segon set de jocs, el marcador serveix ara mateix la txeca Noskova per posar situar el 2-1 al marcador. Fins aquí l'En Joc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
11: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
12: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
13: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
14: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud i Osca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
13: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
12: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
11: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrar a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
11: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Notícies en xarxa.
12: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'ambient.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segur. Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
3: Sí, mullarem els profes.
16: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
0: L'estiu encara amb il·lusió. Durant dos mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
3: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
4: Aquesta setmana es va a un campus, si no... No m'han de vigilar.
5: Em quedo amb la iaia a vegades.
7: Anirem de càmping.
4: En sort de que sóc bastant autònom.
16: I aniré al casalet de bàsquet.
0: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
12: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
12: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a l'hospital i també el dolor.
8: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
12: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
20: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
12: ¿De la operación?
20: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
19: El cap d'Urologia Pediàtrica i Transplantament Renal és Marino Asensio.
9: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
19: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
12: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
8: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
12: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
21: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
22: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
21: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
12: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
12: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
8: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
8: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
12: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
24: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
25: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament malament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
24: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat en pressió i cabal al llarg de demà al matí.
12: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
8: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
12: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
2: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
10: No, hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
2: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
11: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
2: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
11: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
2: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
12: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des d'avui, el tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
14: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
15: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
13: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
12: 8 minuts i dos quarts de 3, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
26: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
27: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
26: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
28: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba
0: y después ya voy a pensar lo que te interesa.
1: Para nosotros, si podemos ganar en tres es mejor, si podemos ganar en cuatro, ganamos en cuatro, y si tenemos que ganar en cinco, vamos a ganar en cinco. El más importante es ganar.
26: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
3: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats, i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope, perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres, i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
26: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
4: Al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
26: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cory Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
12: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell a tocar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
3: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abat a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma.

0: Bé, allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui. Però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
3: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
5: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
6: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sedimental quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
5: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
3: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions, i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, que és la nit de revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació, però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
3: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
8: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
9: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
8: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
10: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
11: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
12: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
13: Ja no ens veurem tant.
14: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
15: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
16: Sí, mullarem els profes.
17: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
10: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
18: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
19: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
20: Em quedo amb la iaia a vegades.
21: Anirem de càmping.
22: Tenen sort que sóc bastant autònom.
23: I aniré al casalet de bàsquet.
10: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
25: Al tercer dia o al segundo ya mejor.
0: Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
4: ¿De la operación?
0: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
24: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
5: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
24: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
6: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
1: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
21: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
25: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
1: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
21: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol amb la parella o bé amb els avis.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
21: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armada s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
26: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Mentrestant, a Catalunya, avui, acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
27: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
28: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai
3: la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
24: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífecs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
7: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
4: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
1: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
21: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat dels oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
1: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
21: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
1: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
21: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
9: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
8: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
11: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
8: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
1: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
12: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
13: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
12: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
14: El recinte firal de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic fest. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
15: Sí que creixerem respecte a l'any passat. Estem en torn d'un 8-9% i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal. Estem molt satisfets.
14: Demà el cinquè magnífic fest afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
1: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
16: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria es una demostración de carácter.
17: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
16: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians. Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
18: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
16: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal, i també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
19: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
28: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 3.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla PROCICAT davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
3: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol, Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el Premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altra, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 C32 que fins a Alella, que són corredors de sortida on limitarem la velocitat.
2: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocat una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer punt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
3: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en la que tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i, per tant, doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molts, doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
2: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Una madre reciente es una mujer de luto por esa otra mujer que deja atrás. Ese luto nunca se acompaña. Se viste de fiesta, se adorna con vestidos nuevos y ropa pequeña atestada de lazos de satén. Ningún otro cambio exige tanto como contrapartida, ni sobre todo tanto silencio. Cuando alguien abandona su país porque ha aceptado un trabajo nuevo y excitante en la otra punta del mundo, cualquiera entiende que la emoción o la alegría, si aparecen, vienen mezcladas con la incertidumbre y la nostalgia. En el caso de una madre reciente, nunca es así. Una madre reciente es un lugar donde la controversia o el arrepentimiento no caben, porque todo debe ocuparlo la felicidad. Y yo no quiero volver a ese lugar. El nacimiento de un hijo está socialmente concebido como un momento de felicidad absoluta. En realidad, durante años, a las mujeres se nos ha educado como si ese momento fuera la culminación absoluta de nuestra propia felicidad, nuestra única razón de ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado experiencias en boca de muchas mujeres que definen el momento de dar a luz como uno de los más especiales de sus vidas? O el primer momento en que pueden abrazar al bebé como un momento sublime. ¿Pero qué sucede si bajo todos estos discursos y toda esta educación, llegado el momento, no sientes eso por tu hijo o hija? ¿Qué sucede si el vínculo, esa felicidad tan absoluta de la que todas las madres hablan, simplemente no está? En Los seres queridos, novela ganadora del premio Xerais de narrativa gallega, Berta Dávila nos relata la experiencia de una maternidad compleja, llena de sentimientos ambiguos y de expectativas frustradas. Con una escritura penetrante y evocadora, Los seres queridos trata de ahondar en el significado de los vínculos que nos sostienen y en cómo la literatura es capaz de recoger aquello a lo que nos cuesta ponerle nombre.

0: cada 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. Notícia d'última hora, un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ens dona més detalls Tere Ortega, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la informació que acabem de confirmar a través de Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Els fets s'han produït en una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària, tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
2: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost, al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

obrint aquestes estrenes d'aquesta setmana, el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona. Anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó d'Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Buos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Búhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger. Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Reinaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc, anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: Tropical.
1: Es diu Envernia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, l'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Bell and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.

Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó, It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana a estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya. La girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

la girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu Júlia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Júlia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet, és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb Ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort.

Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Carina Bebe. Disfrutar de la llengua, que dimà plata, que visés per dins contrari a la P7 Nord i Sud, al Maresme, des de Trant demana evitar dues mitjà. La segona és la reis que surt de la plana, la gent de Gallos, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil, a l'estil,
1: el Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del